0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: lliure dins de mi.
1: Comencen per F, però no són fades. Et vull...

0: ni fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei, un nou, I come and go. M'escapo una estoneta i tot seguit torno com
1: Escoltes ICAT.

fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira mentre em diu on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, que fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Barcelona, 11 del matí. Un matí assolellat. A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000 i el partit contrari assegura que no n'hi ha ni la meitat. Qui té raó? És una qüestió de política o de matemàtiques?
2: Bon dia, Laura.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
2: Com anem? Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques no són un problema, sinó la solució.
4: Avui volem descobrir com es compta la gent en les grans concentracions. Com sabem realment quanta gent hi ha en una manifestació? Hi ha mètodes? Hi ha trampes? Hi ha una equació secreta del govern?
2: Doncs just això volem esbrinar avui. I com sempre, la Laura, la nostra profe de mates preferida, ens proposa un repte per resoldre.
3: Imagineu que esteu a una manifestació a plaça Catalunya, plena de gom a gom. L'organització diu 100.000 persones, però la Guàrdia Urbana contesta: un moment, només en veiem 50.000. I els detractors en compten 20.000. Com pot ser tanta diferència?
2: Una diferència significativa i que a més pot canviar la manera com entenem la realitat. Quina és la resposta, Laura?
3: Doncs depèn de com ho comptis. Per aprendre a estimar és important buscar referències. Ja ho vam aprendre l'altre dia. Hi ha mètodes molt diferents i ja sabeu que a mi m'agrada buscar casos pràctics i fer pensar la gent.
5: Però aquesta setmana els experiments els faré jo. Si parlem de grans concentracions, el món casteller n'està ple. Trucaré a la Colla Vella dels Xiquets de Valls per veure com preparen una diada castellera de Santa Úrsula. I m'acompanyarà el Manel Urbano, que n'és el cap de colla.
2: Moltes gràcies per atendre'ns, Manel.
6: Moltes gràcies a vosaltres per
2: l'atrac matemàtic.
6: Per la Colla Vella,
2: sí. Per festa major, per Santa Úrsula, és quan la plaça queda més plena? O...
6: Sí, per la Fira de Santa Úrsula és, i per la Festa Major de Sant Joan són els dos dies que, diguem, la plaça està més plena. A més, actuacions també, no, però aquests dos dies serien els dies màxims d'afluència de gent.
2: I alguna curiositat que valgui la pena saber sobre aquesta plaça?
6: Sí, bueno, que hi ha una curiositat, que és que la plaça no està directament encarada amb l'Ajuntament, sinó que, diguem-ne, que la plaça està una mica desplaçada cap a l'esquerra de l'Ajuntament i que, doncs, al costat de la plaça hi ha un carrer que fa una mica de pendent on no es pot practicar els castells, però sí que es pot veure.
2: Per tant, aquí hi ha una mica de trampa i els espectadors que vulguin venir a veure els castells que feu tenen diverses alternatives.
6: Sí, dins la població, el públic que ve, doncs també normalment els ubica en un carrer o en un altre, dependent també d'una mica de l'afinitat on vol veure més proper a una colla que una altra. No? Sempre diem el mateix, no? Que davant de l'església, que és un tros de carrer que hi ha, diguem-ne, davant de la colla Joves, doncs hi ha molt més públic, diguem-ne, i aficionats de la colla Joves, i cap al carrer La Cor, doncs una mica hi ha més públic de la colla Vella. I llavors hi ha la plaça, on aquí sí que hi ha aficionats de tothom i sobretot molta gent d'altres colles del món casteller.
2: Com podríem comptabilitzar quanta gent hi cap a la plaça del Blat?
6: Hi ha, diguem, l'espai on es fan els castells, que segurament deu fer uns 40 metres per 40, però on acabat hi ha carrers, diguem-ne, una mica de llocs, diguem-ne, llocs on es poden veure els castells, que no són practicables per fer castells, que són, doncs, una mica un parell de carrers i uns porxos que hi ha sota la plaça.
3: Vale, ara ens ha dit una dada útil. Ens ha dit que la plaça és més aviat quadrada i que fa 40 metres per 40 metres. Per aprendre a estimar és important buscar referències, recordeu.
2: Exacte. Jo, com a periodista, el que hagués fet és buscar una referència, una dada objectiva. Quant mesura la plaça? Ara sabem que fa 1.600 metres quadrats.
3: Vale, i ara el que ens falta és estimar quantes persones podríem comptar per metre quadrat.
4: Això és una mica com aquell vídeo viral de quanta gent hi cap en un mini. O sigui, si obrim els braços... I cap una persona per metre quadrat, no? Aprox?
3: Sí, vas bé, vas bé. Veig que esteu entrenats. Però sí, que si aconsegueixes obrir els braços és que estàs bastant holgat. I si estàs molta gent en un mini, no podràs ni obrir els braços. Per tant, aquí haurem de veure com va això.
2: Clar, perquè, per exemple, l'altre dia me'n recordo que em comentaves que de vegades tenim una percepció bastant equivocada de quanta gent hi ha en un espai o quanta gent hi cap. En una discoteca, més o menys, per tenir una referència?
3: Clar, en una discoteca, depèn de quina discoteca sigui, vas molt apretat.
2: Una que estigui de moda.
3: Clar, aquella que per anar a la barra has d'anar com... arrossegant amb la gent.
4: I depèn del que hagis pres, ho pots comptar d'una manera o d'una altra. Sí, sí.
2: Però més o menys, cada, o sigui, quanta gent hi hauria per metre quadrat en una
3: discoteca? Aquesta és la primera pregunta que ens podríem fer. Quanta gent creieu que hi cap en un metre quadrat? Què diríeu vosaltres?
4: Home,
2: depèn de si estan, si fan castells.
3: No, però jo què sé, el que deies d'una discoteca que estan molt apretats. Quanta gent t'imagines
2: quatre,
3: en un metre
2: quatre
3: quadrat?
2: Per metre quadrat.
3: Quatre persones? Sí. Quatre persones pots ballar bastant bé, eh?
2: Ja, potser sí. Amb un concert així, no sé, la Rosalía a segona fila.
4: Home, així, atapaïts, posa-li 8. Bueno,
3: això...
2: Ostres, ho trobo molt.
3: Buah, fem una activitat amb els nens a l'escola, que és que dibuixem un metre quadrat a terra, o sigui, un quadrat que un metre per un metre, i els diem als nens, quants creieu que hi cabeu? I ara vosaltres heu dit, tu has dit 4, tu has dit 8. Moltes vegades, si a més són nens petits de primària, s'hi acaba ficant tota la classe, eh?
2: Tota la classe, però quan...
3: 25 nens es fiquen allà dins.
4: Són petits, un per sobre dels
3: ho
4: altres,
3: hem fet
4: imagina.
3: A vegades. Ho he fet en formació de mestres, 25, que són adults, i potser 25 no, però si t'hi esforces...
2: Molt benvinguts.
3: 18 persones o així s'hi fiquen. L'únic que no és com el que estàs a una discoteca, perquè ara és com, vale, tenim l'objectiu de ficar-nos molta gent en un metre quadrat i tinc com gent que té els peus a dins i que està com quasi caient però que m'estic agafant a tu pel jersei.
2: Sí.
3: Però vull dir que, perquè ens fem una idea de que realment és gran, un metre quadrat, llavors, sí que és veritat que potser en una discoteca doncs podrien ser 10, 12 persones, podríem comptar, que estàs bastant apretat.
2: Mm-hmm.
3: Val? I en una manifestació, en una plaça que pots... O sigui, que et pots moure i tot, podríem comptar 8.
2: Tornem a la plaça del Blat, que el Manel ens estava explicant cosetes.
3: Exacte.
2: Quanta gent convoqueu vosaltres?
6: Hem de començar dient que els números mai són exactes, però sí que són molt aproximats, no? Aquestes diades que, a les quals, com és la Fira de Sant Úrsula, que és la de Màxims, jo crec que la nostra colla pot portar tranquil·lament unes 600, entre, o sigui, unes 700 camises.
2: 700. Déu-n'hi-do. I les altres colles que competeixen, quantes colles poden competir en una diada de Santa Úrsula?
6: La diada de Santa Úrsula sempre només competim les dues colles de Valls.
2: Uh-huh.
6: I crec que aproximadament devem portar les mateixes camises i bueno, potser alguna vegada en portem nosaltres alguna més, però jo crec que ells han de, més o menys han de portar el mateix nombre de camises.
3: Clara, ell ha anat a dir-nos una altra referència que és molt interessant, que és quanta gent ha convocat i quantes colles hi havia. Per tant, més o menys ja podem tenir una estimació de la gent que en teoria hi ha. Però clar, aquí ens falta comptar tot el públic, que això és el que complica la pregunta. Llavors, aquí és el que dèiem, hi ha moltes maneres de comptar-ho i moltes vegades es fa aquest recompte per densitat, que és comptar quant espai tens i quanta gent per metre quadrat comptes, depenent de si estan molt apretats o molt separats. Però, clar, tot això no és tan fàcil de fer. Això moltes vegades han de fer fotos aèries. Si tens la foto aèria, llavors pots anar fent quantes zones hi ha amb gent molt apretada. Aquestes zones ja les contem que no estan tan apretats. I llavors van fent càlcul per densitat de quantes persones per metre quadrat. Però, al final, una altra cosa que també s'ha de tenir clar és que només que l'estimació... L'altre dia ens passava amb lo de la porteria del futbol. Només que l'estimació dels metres quadrats de la plaça ja t'equivoquis una mica o tiris curt o tiris llarg. I l'estimació de quanta gent conto per metre quadrat, si poso 8 o si poso 11, això ja em canvia, com que són després multiplicacions de nombres que et fa ballar molt. I de cop és quan dius, home, com pot ser que hagin comptat 10.000 persones de diferència? I és clar, uns han anat tirant curt en tot i els altres han anat tirant llarg en tot. Doncs clar, al final la comparativa és gran. I clar, això és el que després la gent diu, bueno, què, ho han fet a mala bava o és que realment han fet els càlculs així? I això ja és... Se n'ha de saber més que matemàtiques, aquí ja entra la política i tot.
4: I després que hi ha places i places, perquè no és per dir res de Sant Cugat, però la plaça Octavià, que és, té un pendent bastant pronunciat, això també deu afectar, no?
3: Això de la pendent, per comptar quanta gent hi ha, jo crec que podria ser bastant insignificant. O sigui, una foto aèria, ja fas com la projecció i ni saps que uns estan més amunt que els altres. Però ara que heu dit això, lo brutal seria preguntar-los què fan per fer un castell sabent que la plaça fa baixada.
4: Si li haguéssim preguntat al cap de colla dels Gausacs...
2: Clar, perquè jo crec que potser això és un avantatge de competitiu. Si tu ja estàs acostumat a que sempre, doncs, per Santa Tecla, fas la diada castellera a Octavià, que fa una pendent, i tu ja la tens controlada. No ho sé si ho tenen en compte, eh? Si posen
3: clar,
2: els alts...
3: De fet, això de la pendent,
2: clar.
3: Perquè realment el castell, o sigui, van posant normalment, posen els de la mateixa alçada... i van pujant com pisos. Llavors, això sí que seria superxulo preguntar-ho, i això també té moltes mates. O sigui, el cap de colla ho deu tenir pensat, que avui els hi toca actuar a una plaça que fa baixada i com distribuirà la gent, o com ho fa? Això ho podríem preguntar.
2: Xavi.
3: Doncs estem aquí amb el Santi Pié, en Drogo, que li diuen, que és el cap de colla dels Gausacs, que són els castellers de Sant Cugat. Bon dia, Drogo.
7: Hola, bon dia.
3: Imaginem que això de fer castells... en realitat, deu tenir molt a veure amb les matemàtiques. Tu t'ho havies plantejat així alguna vegada o no?
7: Sí, és que jo també soc arquitecte.
3: Ah, mira.
7: Sí, hi ha moltes decisions que es prenen en base als números.
3: Perfecte. Tu, quan has de fer un castell, matemàticament, les alçades de la gent, per exemple, influeixen o no? Explica'ns una mica.
7: Les alçades sí que és algo important. Nosaltres tenim una base de dades amb totes les alçades de tots els castellers.
3: Uh-huh.
7: I quan dissenyem un castell, doncs veiem que... si el resultat final és treballable o no, tant per la canalla com per cada un dels pisos, que sigui una alçada còmoda com per poder-se treballar. No només les alçades, sinó també la força que poden tenir en cada un dels pisos i com pot baixar tota aquesta força fins a collir-se la pinya.
3: I sempre, contra més a baix està el pis, més alta és la gent?
7: No exactament. De fet, el primer pis és la gent més baixeta, són els baixos.
3: Vale. Primer pis vols dir com planta baixa?
7: Sí, diguéssim, com planta baixa.
3: Els que toquen a terra.
7: Toquen de peus a terra.
3: Vale.
7: Aquests tenen el segon pis, els quals ja estan agafats per tota la pinya. Per tant, quanta menys alçada tinguin els baixos, millor, perquè així la pinya pot arribar més amunt amb les mans. I aleshores d'aquí ja depèn dels perfils que tinc. Sí que pots veure colles que tenen uns segons més baixets que altres, els nostres, els segons acostumen a ser els més alts, però això no té per què sempre ser així.
3: Aquí, a la plaça Octavià, que és la plaça... com central del monestir de Sant Cugat, la plaça fa bastanta baixada. Llavors, això com ho salveu?
7: Sí, totes les places del món casteller, diguéssim, fan pendent per inclinar l'aigua quan plou, eh?
3: Vale.
7: Però la veritat és que la nostra especialment sí que fa força baixada. Jo, abans de fer una actuació, comuniquem a les altres colles que més o menys sàpiguen aquesta diferència d'alçada. I el que he dit, tots els locals d'assaig de les colles castelleres són a peu pla, evidentment són edificis, per tant no tenen inclinació.
3: Clar.
7: I quan els vas assajant sí que veus que alguna de les rengles és possible que et quedi més alta. O no només que quedi més alçada, sinó també pots veure com es treballa el castell. I si veus el castell sobre una de les rengles, doncs aquesta no la posis a la baixada. Posar la pujada en facilita la feina.
3: Vale, però no és que posis llavors els més alts a la baixada i els més baixets a la part de la pujada com perquè quedin igualats, sinó que...
7: Sí, es nota, eh? Aquesta pendent es nota durant la realització del castell. No només per les alçades, com dic, sinó per la força. O sigui, si el castell veus... Depèn molt del castell i de la situació, eh? Però si veus que el castell sí que pateix únicament per al tema de l'alçada,
3: mm-hmm.
7: doncs sí que ficaràs les persones més... les rengles que queden més altes a la part baixa de la plaça.
3: Vale.
7: I les rengles que queden més baixetes a la part alta.
3: Vale.
7: Perquè ara el que digui, quan més recta, millor. Però no només ho decideixes amb això, sinó si veus que una de les rengles està patint i que la seva manera de treballar és tirant-se cap enrere...
3: Mm-hmm.
7: Doncs aquesta la fiques a la part alta.
3: Vale.
7: De tal manera que tingui la sensació que amb això la pinya li queda cobert.
3: Ostres, déu-n'hi-do. Quan es fan les fotos aèries aquestes zenitals, són molt geomètriques. Suposo que tu sent arquitecte també... O sigui, és quasi artístic, no?
7: Sí, també té una part artística, sí. Però bueno, això, la gran dificultat és fer-li entendre a tothom on ha d'anar-hi, que tothom estigui concentrat i tot el disseny. I sí que és molt important a l'hora de quan comences a fer el castell, quan comences a quadrar els baixos i tota cada una de les rengles, que tot això quedi bastant encarat al mil·límetre. Sí que hi ha diverses persones col·locades en cada una al final de les rengles que diuen a tothom si ha de fer un mínim passet a la dreta o a l'esquerra o endavant o enrere, perquè quedi tot molt recte.
3: I això, alguna cosa més matemàtica que hi hagi que nosaltres no haguem detectat, que ens puguis explicar?
7: Matemàtiques, la veritat és que hi ha moltíssimes en el món dels castells. És una cosa tan ampla que que segur que ens ho podem trobar. És que per mi la gran dificultat que té Fica Stage és la capacitat de moure gent. Constantment estem mirant números i constantment estem mirant esforços.
3: Doncs moltes gràcies.
7: De res.
5: I quan les xifres s'utilitzen per manipular el relat polític?
3: Clar, aquí és on entren les mates com a eina de transparència. Per això és important saber com es compta. I, de fet, el criteri que s'ha utilitzat estaria bé que en mitjans el diguessin. Com hem comptat tants metres quadrats perquè tenim aquesta foto i veiem que està ple i hem comptat tantes persones per metre quadrat perquè tenim aquesta altra foto que ho podem demostrar. O sigui, contra més transparent siguem en l'explicació d'on traiem els números, més criteri també li dones al ciutadà. Quan diuen, quan llencen el número de 10.000, passa com l'altre dia que vam acabar anant a buscar algú que mesurés el mateix que ens havia donat, no? Clar, què són 10.000 persones? Hi ha gent que no s'ho sap imaginar. Què és, la plaça Catalunya plena o la plaça d'aquí, de petita, del poble plena? 10.000 persones, ostres, llavors hi ha vegades que hi ha gent que se sap quantes cadires hi ha al Camp Nou. Llavors tenen una dada, jo ara, per exemple, no ho sé.
2: Sí, de fet, és una referència molt, molt comuna, en periodisme,
3: exacte,
2: de dir tanta gent com tants camps nous o com tants estadis de futbol.
3: El Palau Sant Jordi, sí. O, no, de dades que són ja conegudes i que són la nova referència per tu per establir, doncs, els nous aprenentatges que vas fent. I aquí la gràcia és anar fent-te un castell tu en el teu cap a mida de, al llarg de la teva vida, d'anar tenint experiències i aprenentatges i anar sumant i contra més referències tinguis, millor. I més, millor podràs deduir les noves coses que et plantegis.
2: Clar, perquè sense això una xifra és com un titular que pot enganyar.
3: Exacte, i això és el que diem sempre de tenir sentit numèric. O sigui, saber fer moltes operacions molt ràpid i treure dades, ok, però després un bon matemàtic, una persona que és competent matemàticament, és aquella que aquell número del resultat li sap donar un valor, li sap donar un sentit, el sap interpretar dintre del context que està parlant. Per tancar així un resum ràpid, per comptar una manifestació, una de les coses primeres que hem de saber és la superfície total que ocupa. I després, quan ja tinguem això, estimar una mica la densitat de quantes persones per metre quadrat podem comptar, que potser, a més, no és uniforme i va a zones, eh? Per tant, això també s'haurà de tenir en compte. I podríem dir, tipus, que si estan molt holgats, doncs una o dues persones per metre quadrat, però que si realment estan molt atapeïts, es podria fins i tot comptar 10 persones o 12 per metre quadrat. Després s'han de fer els càlculs de multiplicar la superfície per la d'aquesta densitat i llavors aquí trobaríem l'estimació de quantes persones hi hauria, tant si és una manifestació com si és una trobada castellera o un concert al Palau Sant Jordi, és igual. Mm-hmm. I després, clar, o sigui, després aquí, un cop tens la dada, a part de buscar referències de coses que et facin comparar si és molt o poc, també pots fer preguntes divertides per anar més enllà. Per exemple, pensar, ostres, doncs tota aquesta gent, si en comptes d'estar aquí aglomerada en una plaça, la poséssim en fila, què? Sortirien, creuarien Barcelona? O hi ha vegades dades d'aquestes que és com d'aquí a la Lluna, i és com, uau, que bèstia, no?, de posar tota aquesta gent en fila o estirada al terra.
2: Clar, quants quilòmetres ocuparien,
3: exacte,
2: no?
3: Totes aquestes preguntes les podem deixar obertes. Ara, vosaltres, oients, també ara a casa, picar-vos a buscar alguna.
5: Això està tot per avui. Som la Cristina Mur,
4: l'Albert Saumell
3: i la Laura Morera, qui et recorda que els números no menteixen, però les persones, a vegades sí.
8: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil parlar de sequera i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem. La història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat o, si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passada aquesta fase d'urgència, el context sí que ens afavoreix a un debat profund, tranquil, sobre com afrontar el repte i, mentre durin aquests anys de bonança, preparar-nos per quan deixi de ploure. I així pretenem caminar en aquest espai. Ens pengem la motxilla a l'esquena i ens equipem, perquè farem quilòmetres. Aquest no és un podcast estàtic. Aquí volem navegar en un aiguabarreig d'opinions, escoltar-les i, si podem, convidar-vos a reflexionar.
2: Quatre gotes.
1: Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta, sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari, que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deix de rajar.
3: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua i comença l'espectacle que dic jo, no? Perquè és com, ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar, la primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, els nens hauran de rentar les dents, per sort també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans, rentarem les dents i tot, farem el pipi, i quan acabem pipi és qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara, torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no?, de aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volem dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
1: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió? De seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa. El punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
2: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
4: Quatre gotes.
1: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
5: Doncs ens ha ensenyat que, bueno, que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes anem a dir, sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava, el que hem de fer és completar-ho, fer-ho, i per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, anem a dir, els problemes, perquè no van... A la Catalunya hi ha hagut moltes, anem a dir, casuístiques, no? En la regió metropolitana de Barcelona, doncs, anem a dir, no hi ha hagut restriccions, sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera i han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenir la suficient, anem a dir, resiliència com per evitar doncs, aquests episodis. No?
1: I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
5: Treballem per això. O sigui, necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008 i ara, bé, doncs ara hem pogut, anem a dir, passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021, 2020, 2025, no? Per tant, cal fer els deures i, per tant, dintre d'uns anys, en l'horitzó 2030, anem a dir, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
1: Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma, per això també aquestes converses del Quatre Gotes. I en aquest sentit, amb quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifique les estratègies de futur?
5: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes de Catalunya, l'aigua, anem a dir, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aqüífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30 doncs no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta doncs, en aquest percentatge, que depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
1: I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir. Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
5: A nivell de demanda, a veure, jo diria... Cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no? Al llarg de, com deia, a finals dels anys 90, han anat consolidant uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però anem a dir que s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem, anem a dir, a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya. No? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, anem a dir que des del punt de vista de la demanda els deures estan bastant, bastant ben fets.
1: En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
5: Sí, sens dubte. Vull dir, bé, clar, és un equilibri, no? La demanda l'hem crescut en pocs anys, hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya, no? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no? Per satisfer la demanda que tinguin.
1: Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions, per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context.
6: Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó dic també a nivell de consells comarcals, de diputacions, d'ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estava.

0: econòmica, i això és la feina del govern, decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
1: Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual responsable d'aquest organisme català.
2: Quatre gotes.
1: I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara, perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar.
3: Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, si o sigui, l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, eh? Vull dir, el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té, vull dir, per tant, hem de dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa les hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que s'escaigui, caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat, l'aigua en disponibilitat i en qualitat també.
1: El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
3: Doncs precisament això, tenir poder satisfer una demanda amb una aigua, anem a dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua. No?
1: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
3: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. Els estar connectats amb altres xarxes, i entenc que potser hem estat comentant el tema del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebre o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine, això en principi no està, anem a dir, sobre el paper, aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la desalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que, malauradament, doncs, tenen un rendiment hidràulic en molts casos doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que no vull dir que es tracta, que té, acaba tenint un cost en forma de fuites no, que no plouen a la superfície, i etcètera. No? I, per tant, aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments, com a titulars del SERAI. I aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important que des de l'any 23 i que, a més, s'han acollit doncs pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema implantació de sistemes de telelectura, per tant, hem de dir que també l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
1: I per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
3: No, jo crec que no es preocuparà, és a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no és allò que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dins de 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, i la situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de ser més, el que hauria de passar és que, malgrat hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauria de, no ens hauria de preocupar.
1: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
2: Moltes gràcies.

0: Fes a vosaltres.
1: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com aliada de les sequeres. Però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
2: Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la dessalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros, mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
3: Quatre Gotes, el podcast sobre la sequera.
1: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres, doncs, és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
2: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
4: Gràcies a vosaltres per venir.
1: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegueram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
4: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes, fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota, altres que sí que supera. Però, vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular doncs, quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem, amb la parcel·la aquesta, que no arriba als 500 metres quadrats, si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual, multiplicats per 500 metres quadrats, et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació, i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o a defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduïssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec, vam arribar a una xifra que ens donava i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant, què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Aprofitar-la, com et dic, per tot, eh? Primer, sobretot, per beure, i després per rentar-nos, i al final de tot el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
1: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més, quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
4: No, com et dic, és racionalitzar, no? No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023. Ara fa 2 anys. Però, vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs. Una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la filoxera que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho van fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no van fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no van regar absolutament res. Per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
1: El vostre és un cas de convicció personal. Ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua, i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
4: Jo no crec que sigui sensibilitat. També és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, una mentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. I en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua? Que és una cosa tan vital. Doncs no hi ha conscienciació ni necessitat, perquè si tu des de casa teva cada cop que obres l'aixeta et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb el fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 5 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius si les centrals elèctriques ens portaven a l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim al sol, ens arriba, com és que no ho fem amb l'aigua? Perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, perquè no l'aprofitem?
1: De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur, és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
4: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. És que això és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem en molts temes que a alguns no els agradarà. Però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I on pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord. Però un cop fa el baldeig, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi. I aquesta aigua, per tant, no l'aprofites. Doncs des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis beure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
1: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
4: Coi, per què no?
1: Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
4: Tot no, però una part. Però podem reduir, per exemple, el de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos, potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60 o dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Que tu estàs tocant de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen a quan construeixes un bloc de pisos a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent. Ja se'ls ha acudit. I els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua. Però no petits dipòsits com tu t'estàs dient de que és que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que amb grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, això ho he entès. Barcelona té, ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai, las, quina aigua! Doncs són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. Perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant a poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribaran, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer i de molt més grosses. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació i que, entre cometes, econòmicament, això també acabi resultant.
1: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
4: Gràcies a vosaltres.
1: En Toni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit o girant la pregunta? amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana o amb quina aigua reguen les zones verdes. Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
0: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està, d'alguna forma, no? Està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu, i Barcelona doncs, és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
1: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronda els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i, sobretot, pel que fa al sistema de regadiu.
0: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot ir entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat, sí, jo crec que hi ha potencial. Els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
1: I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
0: Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra en el sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma en el sistema de clavegram. I una vegada es barreja l'aigua de clavegram amb l'aigua de pluja dels vials, que ja per si arrossega tot un seguit de contaminants, i s'integra en el conjunt de dipòsits d'antinundació de la ciutat, aquesta aigua ja està molt, molt contaminada. Per tant, l'aprofitament d'aquesta aigua seria insostenible des d'un punt de vista d'esforços i de recursos. Tenint en compte que hi ha un aqüífer, no? Que hi ha un aqüífer amb un volum molt alt, molt alt, i que té un recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no? de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible, doncs, aprofitar aquesta aigua al freàtic, i una vegada haguem arribat, no? al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
1: Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
0: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també, i eviten també que col·lapsi el sistema de clavegram.
1: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al Quatre Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
6: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Sabies que...
1: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
5: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
3: Salut activa.
6: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental, és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que als nens i als adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Montmeló, deixa un vehicle al voral i provoca fins a 8 quilòmetres de retencions. També una altra a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa en aquest cas un carril tallat. També hi ha un accident a la B10, direcció Nus de Trinitat, amb un altre carril tallat i un altre a la C32 a Alella. A banda, circulació intensa a la 2 a Cornellà de Llobregat, a l'AP7 a Barberà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud poden circular amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a impulsar una col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i el turisme sostenible.
2: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació, bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
1: La trobada servirà per enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit també l'accés a 6 espais naturals, entre els quals Montsant, els Ports i Prades, per reduir el risc d'incendi. Paral·lelament, Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Pla Inuncat després de l'episodi de pluges d'aquest cap de setmana. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i també canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel Conseller d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà aquestes mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha mort aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre en què es van veure implicats 5 turismes i també una motocicleta va deixar també un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos continuen investigant les causes de l'accident. I pel que fa al temps, avui les temperatures començaran a pujar de nou, sobretot a l'interior, a màximes de fins a 35 o 36 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

Sí, ja tardava a sonar una cançó dels Rolling Stones en començar el programa, no? No serà l'única, espero, de tot l'estiu, és que ens agraden moltíssim. I'm Free, cançó escrita pels Rolling Stones, però concretament per als dos caps més visibles, no? Mick Jagger i Keith Richards. Això va ser l'any 65, formava part, de fet, era l'últim track, l'última cançó de l'àlbum Out of Heads. Després el trobarem bastant fins a la sopa, perquè la discografia dels Rolling Stones ja és això, no? Ja són moltes discos i moltes cançons repetides en versió acústica l'any 95 amb l'Stripped. O, per exemple, més endavant van enregistrar-la en directe en un concert que van fer a Hyde Park, a Londres, el

0: 69, però que va sortir el disc al 2006. Per tant, maneres d'escoltar I'm Free. Dels Stones en teniu moltes, fins i tot, segur que l'heu sentit o us sona a través d'anuncis, clar, una cançó que es diu I'm Free és que s'ha d'utilitzar moltíssim, per anuncis de televisió, per publicitat, segur. Potser us passarà com a mi que jo la vaig conèixer directament a través de la versió que van fer l'any 90 als Sub Dragons, i que era molt ballable, amb una base molt rítmica i discotequera. Això sí, no era mainstream, diguem-ho així, no era de les més conegudes que sonaven a la ràdio tot hora, però sí que era una cançó que va sonar molt per discoteques. Sub Dragons, repesqueu-la, que també té el seu què, l'any 90. De fet, va ser el gran èxit dels Sub Dragons, banda escocesa. Aquí no van ser massa més coneguts, però en aquell moment, amb aquesta versió dels Stones, ho van petar, com se sol dir, a tot el món. Què sabem d'aquesta cançó? Mira, la revista Rolling Stone, que és una mica el déu quan es tracta d'analitzar música, la considera a la llista dels grans èxits dels Rolling Stones la número 78. Clar, jo no sé si això és molt o és poc, a mi em sona molt, 78, com a molt avall, però sí que és veritat que tenen moltes cançons. Sí que no és un èxit de primera línia, no és la primera cançó que penses quan penses en Rolling Stones, però vaja. La lletra, què ve a dir? Doncs el Guardian, el diari de referència britànic, la va qualificar d'un desplegament d'arrogància juvenil, perquè és que la lletra és rasa, simple, senzilla. Ella ve a dir: soc lliure per fer el que vulgui quan jo vulgui. Mireu com aplaudien en aquesta versió en directe que us hem volgut posar, que sempre ens agraden molt les cançons en directe. Doncs de llibertat va avui. De llibertat, a veure, des d'un punt de vista, en aquesta manera, molt, molt aterrat, no? Molt planer. Us preguntem, i ara entrarem en el detall, si us agrada fer vacances planificades o si us agrada anar per lliure. Però què vol dir anar per lliure? Tot és molt relatiu, això d'anar per lliure. Perquè, clar, si ens posem en plan filosòfic, hi ha qui pensa que som responsables i som lliures i l'ésser humà és responsable de les seves pròpies decisions, perquè les tria lliurement. Però després hi ha l'altra banda filosòfica que diu que en realitat les nostres decisions ens pensem que són lliures, però és una il·lusió. Sempre venen condicionades per alguna qüestió o altra. I això ho veiem cada dia, quan entrem al supermercat a buscar un producte i n'acabem comprant 5. Sí? Per exemple. Doncs vinga, per aterrar-ho, com dèiem, parlem de llibertat o planificació, però pel que fa a les vacances. I ho fent, com sempre, saludant a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal aquest dilluns?
0: Com esteu per aquí? Que us refresca una miqueta, també, com a nosaltres.
1: Ostres, quin bé de Déu.
0: Sí, no?
1: Sí. Ens va ploure tot una mica dissabte a tarda.
0: Iupi!
1: Sí.
0: Molt bé. Ha regat l'hortet, doncs. El tens mullat igual.
1: Ha regat l'hortet. Mira, dissabte no el vaig haver de regar. Bé, diumenge pel matí, o sigui, molt bé. Un dia menys de goteig.
0: Escolta, tu això d'anar-te a l'altura de l'home ho has triat naturalment o què?
1: Vaja, és que jo... És com el jardí de casa i qualsevol moment dic: què faig aquesta tarda? Dic: va, agafo cotxe i pujo amunt. I sí, la veritat és que tinc el meu raconet en alguna ubicació de per allà i ostres, va bé per pensar i tot.
0: És cotxe, no és teletransportació com hem vist en el
1: no.
0: En el vídeo.
1: No. M'agradaria dir que sí, més tenir en compte per dels carburants avui en dia, però no, és vehicle, sí.
0: Vinga, doncs un vídeo fantàstic, molt divertit, d'Instagram, que penja sempre l'Enric per proposar-nos el tema del dia. Avui, va, il·lustra'ns, Enric, com hem de fer això i què preguntes exactament?
1: Doncs va, sí, avui doncs ens emplacem a que ens expliqueu si els vostres viatges preferiu que siguin planificats o que siguin, doncs, en aquest cas, completament improvisats. Per tant, entreu a l'Instagram Obert Vacances i deixeu-nos per allà el vostre comentari en aquest mateix reel, o si no, per al mòbil que us adjuntem en la mateixa publicació, doncs ens envieu un àudio que l'escoltarem just a, no sé si la mitja part, però sí entre el primer i el segon bloc de l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, doncs això farem. Gràcies, Enric. Una abraçada.
1: Una abraçada.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Avui parlarem d'una iniciativa a Girona per impulsar el periodisme de proximitat i també en català. Coneixerem com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, i això vol dir la Diada de les Santes a Mataró. També us explicarem que si aneu a Rubió heu de visitar sí o sí el carrer Sant Jaume. Han estat de festes aquest passat cap de setmana, unes festes brutals, molt lluminoses i divertides, i a més és un carrer que té molta història, el carrer Sant Jaume. I en l'última part, una mica d'animalons, que també ens ve molt de gust ara a l'estiu. Parlarem de les tortugues del riu Gaià, parlarem dels pops que tenen a l'escala i un projecte i com pasturen els pops en el seu, lloc de pastura submarina. I atenció, perquè en el Friki Time que ens porten des de Vilafant, avui parlarem de gegants i de més coses. Ataca els titans. 9 del matí, 9 minuts, comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant el Saïd Esbai. Saïd, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Ens retrobem per parlar, mira, de temps de festivals aquí dalt, que el tret de sortida el dona els Sons del Món a Roses, a l'Alt Empordà.
3: Doncs correcte, i a més ha estat Pablo Alborán qui ha obert aquesta 19a edició, també amb uns Sons del Món de Roses, amb un viatge íntim pels seus èxits de la seva carrera. En aquest cas, el cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes també com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de 4.800 persones em va, en aquest cas, alternar moments íntims amb el piano, també amb altres de més ritme. El concert, de fet, va donar el tret de sortida a aquesta nova edició, que comença amb 23.000 entrades ja venudes, una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual, a qui ja podem escoltar.
4: Sí, exacte. Aquest any, per exemple, a part d'aquestes propostes de temes propis, doncs també hi haurà un concert tribut a Michael Jackson, un concert tribut a ABBA, que l'any passat va ser un superèxit, un concert tribut a Shakira, no?, que ara amb el del Mundial està molt de moda, i després, doncs, això, aquestes festes posteriors, que a part de les que he comentat, doncs hi ha també un Remember Picasso, hi ha una festa Pelicano Party, una festa de Rock You, no? És a dir, sí, o sigui, és veritat que novetats és complicat perquè el festival està consolidat, però sí que els espais que tenim intentem que, d'alguna manera, la gent que vingui es vagi trobant cosetes i que al final una mica ho definiria que és com una relació de parella, no?, que no sigui monòtona, no?, que cada vegada hi hagi algú que t'enganxi, no?, i és això el que intentem que any a any la gent digui, mira, aquest any i això altre, no?
3: Una edició, en aquest cas dels Sons del Món, que s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
0: Doncs seguirem parlant. Si s'ha d'allargar fins al 21 d'agost segur que en tenim més notícies, però ara parlem també d'un sentit homenatge que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Girona.
3: Un centenar de persones que han homenatjat, en aquest cas a Girona, la Carla Fernández, 3 anys després del seu assassinat. L'acte d'enguany, de fet, és més reivindicatiu, o ha estat més reivindicatiu, segons la seva pròpia mare, perquè el cas arribarà a judici aquest mateix octubre.
0: I no marxem gaire lluny, perquè aquesta setmana hauríem de saber com queda el govern de la ciutat ja.
3: Guanyem i Esquerra, que negocien el nou cartipàs de Girona, en aquest cas que tingui 2 noves regidories per als republicans, i també volen agilitzar la contractació municipal i, a més, incorporar un assessor dedicat exclusivament a l'àrea de residus. Mm.
0: Fins ara mateix, doncs, Saïd. Ara ens tornem a saludar.
3: Fins ara.
0: Fins ara. Perquè és que Girona FM aquí ens proposa la primera entrevista del dia, però abans hem de conèixer altres notícies, altra actualitat del territori. Connectem amb Paula Iglesias des de Rubí. Paula, bon dia. Paula, ara sí, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, malauradament comencem amb una mala notícia, lamentant la mort d'un menor en un accident de trànsit múltiple. Això passava aquest cap de setmana a Mataró.
5: Doncs sí, Núria, lamentablement el menor que va resultar ferit crític en l'accident de trànsit múltiple d'aquest dissabte a Mataró, com bé deies, va morir ahir a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. 5 turismes i una motocicleta es van veure implicats en un xoc a la via Sèrgia, l'antiga B40, de la capital maresmenca. El sinistre va causar 10 ferits, entre els quals un altre menor que continua en estat greu i està hospitalitzat a Sant Joan de Déu. 8 adults també van resultar ferits, 6 lleus i 2 menys greus. El Servei Català de Trànsit informa que encara s'està investigant les causes de l'accident, que es va produir al voltant de les 6 de la tarda. Arran del sinistre es van desplaçar 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 6 dotacions dels bombers de la Generalitat i 13 unitats del sistema d'emergències mèdiques. També es van activar diversos efectius de la policia local de Mataró.
0: I seguim parlant de Rodalies, l'R2 i l'R2 Nord i l'R11 recuperen avui el servei entre Sant Andreu i Montcada.
5: Doncs sí, Núria, el servei es va recuperar diumenge. Recordem que dimecres passat es va interrompre la circulació poc després de 3:45 del migdia per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Adif va donar per reparat l'esvoranc dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Molts dels usuaris que hi agafaven el tren a l'estació de Montcada i Reixac, com en Javier, usuari de l'R2, es mostren satisfets per la represa del servei després de gairebé 4 dies d'interrupció entre Sant Andreu i Montcada.
6: Fue algo que no cumplíamos con nuestro trabajo, por lo que llegábamos tarde y entonces fue algo desesperante. Y entonces ahora que han arreglado creo que a los 5 días, 4 días y entonces estamos contentos con la obra que están haciendo ahora.
5: Malgrat que s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas del tren pel punt on es va produir l'esfondrament, els combois de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 van circular ahir diumenge amb normalitat des de primera hora. Durant el període d'interrupció del servei, molts usuaris també han optat per utilitzar l'R4 per arribar a Barcelona.
0: I l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai va tancar aquest dissabte a la tarda.
5: Ho ha fet arran de les pluges intenses que hi han caigut. Segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim fins dimarts 28, fins demà, per risc de despreniments. L'estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per metre quadrat de pluja entre 2:15 i 4 de la tarda, la màxima precipitació registrada al país fins a les 8 del vespre. Sant Miquel del Fai també ha estat tancat al públic diversos dies al llarg de l'últim mes pel risc d'incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies a Paula. Ens retrobem demà. Paula Iglesias de Rubí. Gràcies. La propera connexió ens du cap a Lleida, UAU, i saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Bon dia.
0: Parlem també, comencem amb una malaurada notícia, un jove de 25 anys que va morir aquest diumenge després de ser arrossegat pel corrent del riu Segre. Això passava al Congost del Mu, a Camarasa.
7: Els bombers van localitzar el cos cap a 4:45 de la tarda d'ahir diumenge. Després d'un ampli dispositiu de recerca, però les maniobres de reanimació no van poder salvar la vida amb aquest jove de 25 anys. L'avís es va rebre 3:15 de la tarda quan un testimoni va alertar que dues persones havien estat a l'aigua des d'unes roques a la zona de l'antic campament de la Canadenca i que una d'elles havia desaparegut arrossegada per la força del riu. Els bombers van activar un helicòpter amb efectius del grup d'actuacions especials, un metge del SEM, així com 11 dotacions terrestres, entre les quals els equips de rescat subaquàtic. Per tal de facilitar la recerca, també es va demanar aturar les turbines de la central hidroelèctrica de Camarasa per reduir el cabdal del riu. Finalment, els efectius van localitzar el cos atrapat entre unes branques a una 50 de metres del darrer punt on havia estat vist. L'altre jove implicat va poder sortir de l'aigua pels seus propis mitjans i va ser atès pel SEM, tot i que no va caldre traslladar-lo a cap centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació dels fets i amb aquesta ja són 5 les víctimes mortals registrades en aigües interiors de Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat dia 15 de juny.
0: I seguem parlant de la pagesia. La pagesia de Ponent espera que la reunió d'aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, marqui un punt d'inflexió en la lluita contra la sobrepoblació de conills i en la gestió de les zones d'especial protecció per les aus, la ZEPA. Una notícia que ja ve de la setmana passada, de veritat, per fi es reuneixen avui.
7: Correcte, divendres els explicàvem aquestes mobilitzacions que preparaven els pagesos, per tant, d'obstaculitzar el transport cap a la platja i de fer-se sentir. La trobada arriba, com els dèiem, després d'aquestes dues jornades de mobilitzacions, divendres i diumenge, amb talls a la C14 a Tàrrega, impulsats per Unió de Pagesos, Assaig, el Gremi de la Pagesia Catalana, la Plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries. Els convocants valoren positivament que aquestes protestes hagin propiciat aquesta reunió, però deixen clar que només donaran per bona la trobada si se'n deriven alguns compromisos concrets. El president d'Assaig a Catalunya, Pere Roquer, assegura que esperen sortir de Montblanc amb un pla d'actuació per tal de reduir la sobrepoblació de conills i amb compensacions pels danys que la fauna provoca als cultius.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat i, dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
7: La reunió d'aquest dilluns al matí comptarà, entre d'altres, amb la participació del conseller Òscar Ordeig, el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, i el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa. El sector confia que sigui el primer pas per donar resposta a una problemàtica que considera cada vegada més insostenible i adverteixen també que si no hi ha acords es reprendran les mobilitzacions aquests propers divendres i diumenge, en aquest cas, amb nous talls previstos a la carretera C12 al terme de Maials, al Segrià.
0: Doncs demà esperem notícies de veure com ha anat aquesta reunió. Moltíssimes gràcies, Quim.
7: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Quim Gasó des de UAU Lleida. I tanquem, com sempre, la ronda d'actualitat a casa, a Tarragona. Marina Pertgot, bon dia.
9: Bon dia.
0: Un total de 84 municipis d'11 comarques afrontaran avui amb el perill màxim d'incendi forestal, nivell 4 del Pla Alfa, no?
9: Doncs sí, les restriccions en vigor des de la mitjanit d'aquest diumenge inclouen un perill màxim de focs a municipis de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Què vol dir això? El nivell 4 del Pla Alfa pot restringir l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'alta freqüentació, excepte pel veïnat i els serveis essencials. I canviant de tema, Núria, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat aquest cap de setmana aquí amb l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de FGC, Carles Ruiz, i han col·locat ja la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona. Segons Paneque, s'està enllestint les respostes a les al·legacions de l'estudi informatiu i la declaració d'impacte ambiental que preveu que s'aprovi definitivament enguany. Alhora, augura que properament s'aprovi el tercer projecte constructiu del tram camp per licitar les obres al setembre.
10: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
0: Anava a dir que és tot un col·laborat, ho he dit. Tot un col·laborat el del Tramcat. Vull dir que si esteu atents a l'Obert per Vacances, a les notícies de Tarragona ens sentirem parlar durant sí. aquests mesos, perquè encara la cosa...
9: Sí, sí, va per llarg. Va per llarg. Primer, en aquesta primera fase, a aquesta zona, això que ara construiran, podran operar amb 7 tramvies, però està pensat perquè operi amb més de 30 convois, o sigui que veurem com avança. I un apunt en esports, el Nàstic sí? de Tarragona va perdre el seu partit amistós, el primer partit amistós que ha jugat, per 0-2 aquí a Tarragona davant l'Andorra.
0: Mira, quan perdi el Nàstic igual no cal que... Saps? Vull dir, com que podem triar les notícies, no?
9: Ah, d'acord. Ja ho intentaré.
0: A veure si així els incentivem perquè guanyin.
9: Exacte.
0: Marina, moltíssimes gràcies.
9: Fins a tu, ara. Fins ara.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Per cert, que parlàvem del Pla Alfa, dins la punt d'actualitat que ens portava la Marina, dijous tenim prevista una entrevista sobre aquest Pla Alfa que afecta cada cop més municipis, per si en voleu esperar-ho a tenir més informació. Nosaltres ara ens centrem en la primera entrevista de la jornada i de la setmana. De fet, ens la porten des de Girona FM, en Saïd Esbai. Saïd, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: I és que avui parlem d'una cosa que ens toca de prop, que ens interpel·la, eh? El periodisme de proximitat és aquell que fem cada dia, aquell que explica la realitat que tenim més a prop, amb rigor, i en aquest cas, periodisme en català.
1: Un tema que no és només gironí, de fet ens interpel·la a tots, als mitjans locals de Catalunya, molts dels quals també ens escolten ara mateix. Tenim avui amb nosaltres el doctor Lluís Costa, director de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, que ja aprofito també per donar la benvinguda aquí a l'Obert per Vacances. Bon dia i bona hora.
2: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, doctor Costa, comencem pel principi. Què és exactament una càtedra universitària dedicada al periodisme de proximitat i a les revistes en català?
2: Bé, una càtedra, en el cas nostre, i parlaré el cas de la Universitat de Girona, és una organització, un espai, diguem-ne, que procura doncs, fer atenció, fer recerca, fer difusió d'una temàtica que a nosaltres ens sembla que és important, és una temàtica que doncs, té una massa crítica suficient com per poder desenvolupar diverses activitats al voltant d'aquest tema. I en el cas explícit i concret del periodisme i de les revistes en català, doncs, òbviament, és un món, és un espai, és un recorregut molt llarg per fer.
1: De fet, si no m'equivoco, tenim nou conveni ara amb l'Associació Catalana de Premsa Comarcal.
2: Sí, de fet és això, les càtedres s'estructuren, diguéssim, a partir d'una sèrie d'elements, un d'ells és el patronat, que són els diversos patrons que ens donen suport, diguem-ne, logístic i econòmic. Tenim en aquests moments 8 patrons, entre ells l'APEC, l'editor de revistes en català, i ara, des d'aquesta setmana, doncs, se'ns ha afegit un nou patró que em fa molta il·lusió, que és aquest, que la notícia potser seria aquesta, la incorporació doncs, de l'ACPC, Premsa Comarcal, aquesta entitat que aglutina, que agrupa gairebé 180 publicacions periòdiques de revistes locals i comarcals, i per tant que abasta el que podríem entendre gairebé tot el territori de casa nostra.
1: Clar, perquè un mitjà local, per exemple, és tan determinant, posem un exemple, per a la supervivència de la llengua, del català.
2: Bé, perquè seria aquella màxima, diguéssim, que és un espai que si no l'ocupem nosaltres ens l'ocupen, i doncs, per tant, en relació a l'idioma català, que hem de reconèixer, jo sempre ho explico així, que des de la transició democràtica, òbviament, l'escola i tot el procés de normalització lingüística ha fet un paper essencial, però sense oblidar doncs, aquest altre gran actor que ha sigut el dels mitjans de comunicació. I quan parlem de mitjans de comunicació, si ho centrem en uns mitjans que fan atenció a la realitat més propera, com és aquesta, la premsa local i comarcal, que essencialment han publicat i editen en llengua catalana, doncs ens podem fer una idea del paper i del protagonisme que juguen en relació a aquest tema.
1: Clar. T'ho dic perquè sembla una dicotomia, dic, en un món dominat pels grans mitjans globals, per les xarxes socials, vull dir, té més sentit que mai avui dia la premsa comarcal i de proximitat?
2: Bé, el món de la premsa, com tants altres sectors, doncs ha patit crisis periòdiques, crisis infraestructurals de model, en el cas de la comunicació i del periodisme, i que, per exemple, en el moment de l'expansió, diguem-ne, i de la normalització o democratització de lo que seria internet, la gran pregunta que es va formular i va sorgir ja fa més de 3 dècades, doncs era aquella de dir què passarà amb els mitjans locals, si avui dia, en aquells moments també, evidentment, i com a gran novetat, hi havia la possibilitat d'obtenir informació i notícies d'abast mundial, d'abast internacional i a temps real, que dèiem aquell temps, en aquells moments sempre tot havia de ser a temps real, què passaria amb aquesta premsa, en aquesta comunicació de proximitat? I precisament els fets, i ara hi ha una trajectòria històrica i amb una mirada d'una certa llunyania i una experiència, doncs podem mantenir el que jo sempre mantinc, que és que la comunicació més propera, la informació més de proximitat, continua interessant i habitualment és aquella informació que no t'oferiran els grans mitjans. Per tant, si hi ha una necessitat, si hi ha una demanda d'aquest tipus d'informació i no hi ha, diguem-ne, una resposta per part dels grans mitjans, els mitjans locals i comarcals doncs exerceixen una funció i una tasca que no està ocupada per ningú més i, per tant, jo sempre, digueu-me excessivament optimista, però jo sempre veig el futur molt més en blanc que en negre.
1: De fet, és una tendència que sembla, no sé si també l'heu pogut observar des de la càtedra, que cada vegada la gent està més interessada pel que li passa al costat de casa seva que no pas a Kuala Lumpur.
2: No, això està claríssim. Jo crec que des del primer moment és molt important i el que hem d'intentar explicar, i ho expliquem, és que hem de ser capaços, i des de la universitat, doncs, formar aquests futurs periodistes i aquests futurs comunicadors, que la realitat propera, que la realitat més pròxima al nostre entorn, només l'entendrem, només la podrem explicar amb una mirada general. Per tant, conèixer, diguéssim, l'estructura, l'entorn de la comunicació generalista ens és útil per entendre i explicar fenòmens molt més localitzats. Jo a classe sempre explico el mateix. No entendrem, per exemple, un cas com el molt d'actualitat, com pot ser el tema migratori, no entendrem el fenomen migratori si volem analitzar-lo des d'una òptica local, des de determinats col·lectius que habiten, que viuen en determinades territoris locals, si no tenim aquesta mirada àmplia, i per tant internet ens ha ajudat més que allunyar-nos, més que diguem-ne donant de problemes o obstaculitzant-nos a la recerca, ens han ajudat això, però sempre amb aquesta mirada local.
1: Ara, de fet, parlaves de la universitat, a classe. No sé si els joves periodistes que vas coneixent ara, encara tothom somia amb grans redaccions a Barcelona o Madrid, o cada vegada sembla que la cosa s'està recollint una miqueta més?
2: Molt bona pregunta. Això és una feina a fer, diguem-ne. A nivell de la comunicació i del periodisme, vosaltres ho sabeu, els professionals sempre han lluernat moltíssim, diguéssim, les grans figures mediàtiques, els grans mitjans, perquè ens hem pensat, i possiblement en part, doncs, amb una certa raó, que són els que ens expliquen el món, però cada vegada més, i això també ha sigut una tasca que jo no diré de formigueta, però sí del dia a dia, d'intentar fer entendre això, la realitat i la importància de la comunicació local, però també la necessitat que tenen, i aquí potser en aquest espai, allà on ens trobem ara, de Girona FM, de que aquest tipus de comunicació, aquest tipus de periodisme, és també una escola importantíssima, diguéssim, de formació de professionals que en el futur es dedicaran a la comunicació local o no s'hi dedicaran, o es dedicaran a la comunicació generalista, però jo crec que la base aquesta que proporciona les empreses més locals, la informació més local i comarcal, doncs és importantíssima per aquests estudiants que comentes.
1: Clar, ho dic perquè no només a Girona, sinó a Catalunya tenim un ecosistema molt fort, tant de revistes com publicacions en català, que al final és l'especialitat de la càtedra, però també de mitjans de proximitat. Clar, de tota aquesta trajectòria que portem, vull dir, què és el que encara preval? Què és el que encara perdura avui dia?
2: Bueno, aquí és una altra de les coses que a mi m'agrada insistir. Ens trobem en un moment, jo no diré si més o menys dolç, però ens trobem en una realitat indiscutible. La força i la potència d'aquest tipus de periodisme, aquest tipus de comunicació local i comarcal. Això es pot haver improvisat en uns anys? Ha sorgit com un bolet? Efectivament que no. Per què Catalunya, diguéssim, el paradigma d'aquest tipus de comunicació està tan arrelat? Per què, no sé si dir-ne ha triomfat, però com a mínim s'ha desenvolupat de la manera que s'ha desenvolupat a partir de la transició democràtica després de la mort del dictador? Precisament ens hem pogut beneficiar, diguéssim, o obtenir aquesta situació perquè veníem d'una trajectòria històrica importantíssima. Des de finals del segle XIX, les publicacions locals i comarcals en el territori de parla catalana ha sigut importantíssim. El llegat que rebem als anys 80, quan recuperem una certa normalització democràtica, el llegat que rebem des del punt de vista periodístic de l'època d'aquesta, de les últimes dècades del segle XIX i sobretot fins a la Segona República Espanyola, és enorme. I, per tant, partim amb una certa, diguem-ne, avantatge que ho aprofitem i crec que això ens diferencia d'altres models territorials en l'estat espanyol o fins i tot a nivell europeu. Mm.
0: Lluís, bon dia.
2: Sí.
0: Una pregunta,
2: bon dia.
0: Però com veus ara el que és el prestigi del periodista? Perquè fa l'efecte una mica que al final ens hem convertit tots en multitasques, amb intel·ligències artificials que ens fan la meitat de la feina, que hi ha aquest risc i, per tant, no ho sé, em fa la impressió de que la professió periodística

0: si el periodisme és bo o no és bo. Dit això, i amb la pregunta que em sembla que entendre que me feies, des del punt de vista aquest de les xarxes i de l'entorn que tenim avui dia, crec que hem de reivindicar molt, diguéssim, la professió des del punt de vista de la formació, també. No qualsevol persona, i a vegades això sí que ens ha confós i potser ens ha portat cap a un camí, diguéssim, erroni. No qualsevol persona és, evidentment, periodista, malgrat que tingui al seu abast moltes eines avui dia per difondre una idea o una notícia, fins i tot. I, d'altra banda, si el desprestigi ha de venir pel tema de la perversió, diguéssim, informativa i, per tant, de les tan malauradament anomenades fake news i tot aquests entorns que s'han produït, doncs sí, és clar, avui dia, des d'aquesta mirada, està certament desprestigiat l'ofici. Ara també t'he de dir que la comunicació local, el periodisme local, com que és molt més verificable, la notícia és molt més verificable, jo penso que el risc que corrim de que un professional, diguéssim, tingui la temptació d'utilitzar una mala praxis i per tal oferir una mala informació és molt més complicat o és molt més difícil.
1: T'anava a dir, Lluís, ja per últim, molt ràpidament, hi han dues frases que crec que ens han perseguit durant molts i molts anys. La primera és que la ràdio algun dia moriria, i l'altra és que també el paper acabarà morint. Tot això, per exemple, els grans estàndards o els grans baluards són precisament la premsa de proximitat.
0: Sí, això dels grans canvis, diguem-ne, o dels canvis i en l'àmbit de la comunicació, això és una cosa que s'ha anat produint històricament de manera periòdica quan ha emergit una nova plataforma o un nou mitjà o doncs això, una nova manera de poder fer o oferir comunicació. Jo recordo perfectament, des d'un punt de vista històric, de que quan emergeix, com dius tu, la ràdio, doncs els anys, de manera molt més generalista, dels anys 20-30 del segle XX, doncs en les mateixes pàgines dels diaris hi ha un autèntic debat de quin paper haurà de jugar, diguéssim, la premsa escrita. Fixa't que t'estic explicant una situació de fa un segle ja. Fa un segle aquest debat hi era. Aquest debat que, quan surt la televisió, ens tornaríem a passar el mateix, a l'estat espanyol als anys 50, cap al final dels anys 50, quan es va de mica en mica popularitzant la televisió, sembla que la ràdio, el fet d'haver de lluitar contra un element que pot oferir imatges, també entra en aquest període, diguéssim, de discussió, i el que passa amb internet, això ho tenim molt més recent, que sembla que quan apareix doncs, les xarxes, internet i tot el món virtual, sembla que el paper està condemnat a morir. Jo fa molts anys que em dedico a aquests temes, no des d'un punt de vista periodístic, sinó de historiador, doncs que aquesta pregunta que acabes de fer ara, Saïd, doncs ens l'han anat fent des de fa moltes dècades. Moltes vegades hi ha gent que s'ha atrevit a posar dates de caducitat ja del paper directament i sortosament o no, jo que sé, ara això seria un altre debat, un altre programa molt més llarg i podríem entrar a aprofundir en aspectes i en temes molt concrets sobre això, però jo crec que de moment, doncs, allò que dèiem, el prestigi de la professió, el prestigi i del paper, jo crec que encara es va mantinguent.
1: Doncs ho seguirem mantenint també, no només ara, sinó també per vacances. Doctor Lluís Costa, director de la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns al matí.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Saïd Esbai, moltíssimes gràcies des de Girona FM. Una abraçada.
1: Igualment.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: I el que farem ara serà donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. I és que toca conèixer què ha passat aquest cap de setmana en una de les cites més importants de la temporada, la Diada de les Santes, a Mataró. També coneixerem dins aquest podcast una colla que enguany celebra el seu 30è aniversari. Tot plegat ens ho expliquen des de Radio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les dies que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers

0: dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
1: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
0: Doncs analitzem el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem, sens dubte, amb la Festa Major de les Santes de Mataró. Els grans protagonistes van ser els locals. Destaquem l'actuació dels Capgrossos de Mataró, que descarregaven el 7 de 8, el 5 de 8 i el 4 de 9 en folre, el primer descarregat aquesta temporada d'una forma absolutament èpica. Un 4 de 9 en folre molt emotiu i carregat d'història, ja que fa 20 anys aquest mateix 4 de 9 en folre per les Santes va quedar marcat per la mort de la castellera Mariona Galindo després d'una greu caiguda. Aquest dissabte es va viure un moment èpic descarregant el castell quan just queia un aiguat sobre l'estructura dels capgrossos que miraven i oferien un petó al cel dedicant-li a la Mariona aquesta estructura. Per la seva banda, a la plaça de Santa Anna a Mataró, els castellers de Vilafranca s'apuntaven al primer 3 de 9 en folre i agulla, el primer des de l'any 2019, i apuntaran bàsics de 9 en perspectiva de Castell de Déu a la Diada de les Neus. Finalment, als Minyons de Terrassa destaquem el 2 de 9 en folre i manilles abans de marxar de vacances. També mirem altres places i destaquem sobretot el 5 de 8 dels Xiquets de Reus completat a la Diada de Santa Anna i qui també va descarregar aquest castell van ser els Marrecs de Salt, que també s'anoten la catedral en la seva Diada de la Festa Major. I finalment, posem èmfasi en la Diada de Vilallonga del Camp del Memorial Pau de Magrinyà, segona Diada que celebra en honor al castell de la Colla Vella de Xiquets de Valls traspassat ara fa 2 anys. Tant Colla Vella com Colla Jove de Tarragona han descarregat la tripleta màgica, és a dir, 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre i 5 de 8, malgrat que la Jove també desmuntava 2 intents de 4 folrat. Un cap de setmana que ha mirat al cel i que ha guardat molts records.
1: Segona ronda, agenda de plaça.
0: En aquesta segona ronda toca agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants per aquest proper cap de setmana. Serà el primer del mes d'agost i hem de posar especial atenció a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Una diada on haurem d'estar molt atents als castells de Vilafranca, que podrien provar el 3 de 10 amb folre i manilles. Estaran acompanyats a plaça dels Bordegassos de Vilanova, els Nens del Vendrell i la Colla Jove de Tarragona, que també voldrà seguir la línia de portar algun gama extra a la plaça de Vila de Vilanova i la Geltrú. Una diada castellera que podreu seguir en directe per les televisions locals i per la xarxa Més a partir d'aquest dissabte a les 6 de la tarda. I una actuació que també hem de seguir de ben a prop és la Diada de Martyrs Street a Vilafranca del Penedès, una actuació que hi formaran part els Xicots de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i la Colla Joves Xiquets de Valls. Serà a partir de 7:45 del vespre i es podrà seguir en directe per Televisió de Vilafranca.
1: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
0: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els capgrossos de Mataró, que celebren enguany el seu 30è aniversari. La colla mataronina va erigir-se a finals de l'any 1995, quan un grup de joves aficionats als castells van prendre la iniciativa de crear una colla castellera a la ciutat de Mataró. Per aconseguir-ho, es va fer una crida als interessats a fer castells a través de cartells publicitaris i també gràcies a la col·laboració de Televisió de Mataró, que va realitzar un programa especial de castells. Un cop constituïda la colla legalment l'any 1996, es van iniciar els assajos el 19 de gener del 96 i per la Dia de Sant Jordi es va realitzar un assaig en públic a plaça amb els primers castells d'Assís. La presentació oficial de la colla no va arribar, però, fins la Festa Major de les Santes de l'any 1996, descarregant castells com el 5 de 6, el 4 de 6 al Pilar i el Pilar 4 aixecat per sota, portat al balcó. Una de les persones que explica l'evolució dels capgrossos de Mataró és l'actual cap de colla, Àlex Dorda, que recorda com han evolucionat fins aleshores els de la camisa blau marí.
2: Sí, la trajectòria de la colla és espectacular, sobretot des dels inicis. Jo, el 96, tenia 3 anys i encara no hi vaig entrar, però sí que som una colla que va créixer molt ràpidament. Jo, només amb 7 anys que tenia la colla, ja feia els primers castells de nou. Una evolució espectacular fins als 15 anys que fem el primer gama extra, no? I a partir d'aquí hem estat 15 anys més, algun any no, algun any sí, amb algun any millor, algun any pitjor, però hem estat allà amb els games extras.
0: I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquí cap de setmana les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem conegut una mica més una colla castellera de gama extra com són els capgrossos de Mataró. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per vacances i nosaltres tornem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!

0: Doncs vinga, que seguim endavant amb el programa i avancem continguts que teníem previstos per la segona hora, per exemple, d'aquest programa d'avui dilluns 25 de juliol, pendents d'una entrevista que ens ha de dur a conèixer al carrer Sant Jaume, aquest carrer tan espectacular que tenen a Rubí, que va celebrar el cap de setmana passat les seves festes. Nosaltres el que fem ara és avançar continguts, però pendents d'aquesta entrevista, i us oferim un ratet, una estoneta de Freaky Time, el temps friki que tots ens mereixem a la vida. A Vilafant en són molt de friquis, els agraden molt, són més que friquis són otakus, els agrada molt el que és la cultura asiàtica, concretament japonesa, diria jo, i cada setmana ens porten una petita píndola sobre algun manga o algun anime que ens volen recomanar. Avui sembla que és un manga, diria jo, sí, que es diu Atac dels Titans, la veritat que no el conec jo massa, Atac dels Titans, però que ens diuen que és molt més que una història de gegants, que ens parla d'intolerància, de propaganda, de discursos d'odi. En saben molt a Vilafant, d'això de ser friquis.
1: Friki Time d'estiu.
2: Propaganda, control de la població, prejudicis, por i la necessitat humana o no tan humana, de trobar un culpable. Malauradament, són conceptes que continuen sent de molta actualitat, oi? Doncs tots aquests temes ens els trobem a Atac als Titans. Això és el Freaky Time d'estiu i avui ens posem èpics i reflexius a parts iguals. Dani, benvingut a un dia més al Freaky Time. Tu, quan vas començar a veure aquest anime, pensaves, com em va passar a mi, que anava d'una lluita tipus David contra de Goliat entre humans i monstres, en aquest cas els titans?
3: Bones. En part sí, en part no. Perquè tant després de llegir tant de manga o veure tant d'anime, una de les coses o particularitats que té aquest món és que moltes vegades la història comença molt senzilla, però gairebé sempre té coses amagades, sempre acaba variant, el que donaves per feta no té res a veure després amb el que s'acaba veient en el desenvolupament de la història. En aquest cas, doncs, hi havia molt més amagat, no eren només persones humans lluitant contra aquests titans. Mercè, i tu, quan vas acabar de veure l'anime, continuaves pensant el mateix?
2: Doncs la veritat és que no. Jo, quan vaig començar, com us deia, pensava que seria això, aquesta lluita tan senzilla, com deies tu, i no m'esperava per res del món aquesta reflexió i aquests temes que a continuació comentarem o que explicava a la introducció, no? Que ens parlés de totes aquestes coses i que fossin temes de tanta actualitat. La veritat és que no m'esperava per res, i quan vaig acabar l'anime vaig veure que realment no era una història d'humans contra gegants.
3: Mercè, deien que avui intentaríem respondre la pregunta de com es construeix un enemic. Explica't.
2: Val, he fet aquesta pregunta com a punt de partida del podcast d'avui, perquè jo crec que això, aquesta frase és realment el resum. Aquest anime ens parla del militarisme i de com el cercle d'odi és molt difícil de tancar. De fet, ho veiem en el nostre dia a dia, en l'actualitat, no? Estem veient, doncs, conflictes, per exemple, a Israel i Palestina, que venen d'un cercle d'odi de fa moltíssims anys, vull dir que realment aquest anime està molt d'actualitat. I ara no sé si faré algun spoiler o no, però en el cas d'Atac als Titans, precisament veiem com els personatges van canviant, i precisament és a causa d'aquest odi i d'aquesta guerra que veiem que personatges que veiem al principi que eren com bons, o entre cometes, se'ns els presentava com a bons, o com que tenien uns valors, no?, de voler explorar, de voler ser lliures i tot això, després veiem que acaben convertint-se en una cosa totalment diferent, i no vull explicar gaire res més perquè m'agradaria que els nostres oients de l'Obert per Vacances, doncs, s'acabin decidint a veure aquest anime. Penso que és una obra que ens mostra fins a quin punt una idea repetida una vegada rere una altra pot acabar condicionant la manera com veiem els altres, no? És una crítica social d'aquestes idees que a nivell social a vegades ens van repetint i no ens qüestionem, i ens acaba calant que ho donem per bo. I és una crítica una mica de la falta de mirada crítica, no? I bé, molts lectors, i jo també m'hi sumo, han vist o han pensat que hi havia molts paral·lelismes amb els camps de concentració nazi i amb el fet aquest de les persones marcades, no? En aquest cas, en el cas del nazisme, doncs, amb l'Estrella de David, aquí no és ben bé igual, però és una marca també al braç, vull dir que hi ha molts paral·lelismes, o almenys jo els hi trobo. Jo penso que els titans són una excusa només per parlar-nos de com els discursos d'odi, no? D'acabar odiant a l'altre perquè sí, perquè ja no veiem que sigui una persona humana, que ens acaba deshumanitzant a nosaltres mateixos perquè veiem els altres com a enemic, no? Quan ens plantegen que l'altre té la culpa de tot i és el nostre enemic, acabem sent molt poc humans. Ho veus així, Dani?
3: Sí, més o menys tot això és el que has explicat, és com veiem que evoluciona la història, com hem dit al principi, doncs, que comença molt més senzill, de seguit ens comença a presentar un conflicte molt més complicat, on te veus que a causa de la guerra i de les pèrdues de les dues bandes, doncs personatges que veies purs en la seva essència al principi, veus que això els va transformant, veus que la guerra els canvia fins a un punt que alguns s'acaben transformant en els villans, no?
2: En els dolents.
3: En els dolents, i poder aquesta és la clau de l'èxit.
2: I jo crec que caldria llegir l'obra també, a part de veure l'anime. La trobarem en català reeditada amb una edició integral molt xula en format col·leccionista a càrrec de Norma Editorial. La teniu en català i la teniu en castellà, per tant, és una lectura d'estiu brutal. Però si us estimeu més veure-ho i gaudir-ho amb una gran banda sonora, trobareu l'anime tant a Crunchyroll com també a Netflix. Al Freaky Time d'estiu tenim aquesta lectura pendent de moment d'aquesta obra. Nosaltres som en Dani.
3: La Mercè.
2: I amb el nostre espai d'estiu acabat, doncs ens posem a llegir Atac als Titans o Shingeki no Kyojin en el seu títol en japonès.
1: Doncs mira, no només era un manga, també era un anime. Ara que sort de Norma Editorial, que ens publica un munt de mangas superxulos que d'altra manera potser no arribarien. Dani, Mercè, moltíssimes gràcies des de Vilafant Ràdio. Seguim endavant. Mira, recordeu, amb més música, perquè m'ha quedat un tema molt pendent. No, mira,

Recordeu, que us deia que una de les versions, de fet, jo crec que l'única que queda documentada, versió de I'm Free, dels Stones, és aquesta dels Subdragons, banda escocesa de l'any 90, i que era molt, molt ballable amb aquestes bases. Mireu.

Segur que us sona dels vostres temps de discoteques. Potser també us sona aquesta altra que ens parla de llibertat i que, en fi, a mi em dóna moltes excuses sempre per escoltar George Michael.

0: També era l'any 90. Jo no sé què els va agafar l'any 90 concretament per aquestes cançons, aquests temes, no?, que es titulaven això, I'm Free, Freedom, en fi, tot anava per aquí. Saludem de nou l'Enric de Ràdio Cardedeu perquè m'ha quedat pendent... Jo és que estic indecisa. No sé si viatjar planificadament o fer-ho per lliure, perquè no m'hi acabo de trobar. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: És la pregunta que formulem, però és que em falta informació, eh?
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: Doncs potser fem una mica d'història, no? Què et sembla?
0: Sí, sí, sí.
1: Som-hi. Doncs va, comencem a rebuscar per la història, Núria, ja que ens hem de remuntar al segle XIV abans de Crist, que tot sembla apuntar que els primers vestigis de viatges escrits i gràfics daten del llavors, concretament d'una expedició egípcia al país de Punt, en el que la reina Hatshepsut, no sé si ho he dit gaire bé, va fer aquesta travessa per mar i posteriorment va quedar immortalitzada als relleus del temple de Deir al-Bahari. Dos segles més tard, cap al 12 abans de Crist, un amon de Tebes va dur a terme un viatge literari i comercial cap a l'illa de Xipre, el qual va quedar enregistrat en papirs i avui dia és considerat com un dels principals testimonis dels primers viatges de la Mediterrània. I, de fet, un parell de segles més tard, després de Crist, podem trobar les cròniques de viatges i les obres de geògraf i historiadors grecs com Heròdot i Pausànies, referents d'aquestes aventures tan atípiques per l'època pel que fa a viatges per plaer i voluntat. Clar. I és que, Núria, si parlem de desplaçaments més que de viatges, la nostra espècie, l'Homo sapiens sapiens, va dur a terme les primeres migracions fora de l'Àfrica.
0: Sempre te'n vas cap al rinoceron mamut. Sempre, sempre.
1: Sempre. Faré una samarreta i us en envieu una cap aquí a Tarragona,
0: sisplau.
1: Ja t'ho dic.
0: Sí.
1: Doncs, de fet, aquestes primeres migracions fora de l'Àfrica, d'una manera més o menys general, van començar fa 200.000 anys, arribant en primer lloc al Pròxim Orient, i fa uns 70.000 anys, ja d'una manera massiva arreu del continent europeu, empesos per canvis climàtics i la cerca de recursos.
0: Us ara t'ho anava a dir, molt de vacances no devien estar aquella gent, tampoc. No, si no viatjaven per plaer de vacances, per desconnectar.
1: No, precisament. De fet, aquí ara mateix creu el Mediterrani ho fa per temes força similars, per poder tenir una esperança, de fet. En definitiva, són cosins llunyans que van cap a on els seus predecessors van emigrar fa un bon grapat d'anys, així que abans de voler tancar portes, mirem d'on venim. De fet, cal conèixer la nostra història antiga i recent per no caure en paranys populistes, no?, de l'extrema dreta. De fet, una bona part de Catalunya som descendents de gent d'Andalusia que va venir a terres catalanes el segle passat per poder tenir una vida. De fet, la història de la nostra espècie s'ha forjat viatge rere viatge i emigració rere emigració. Així que, Núria, quedem-nos amb això. Els viatges, planificats o improvisats, sempre per plaer, i les fronteres, va, derrocades, deixa'm dir-ho.
0: Ai, molt bé, molt bé. En aquest cas m'agrada que siguis influencer.
1: Bueno, sempre tiro cap a casa, eh? Tinc molts haters al darrere.
0: Escolta, no desvalem encara, si et sembla, què diuen els oients? Ho deixem per passades les 10 del matí? No sé si tenim àudios.
1: Sí que en tenim, sí que en tenim, sí.
0: I més que en poden arribar. No em diguis que la Pilar ha tornat a...
1: Mira, la Pilar està caminant per una serra, per una carena, ens ha dit, i la tenim per allà perduda, o sigui, però ens ha enviat un àudio, una crac.
0: Però sí, la Pilar sempre està a la muntanya?
1: Sempre, no ho sé, però jo crec que porta una bona temporada per allà, aquells mons de Déu.
0: A més, li coincideix, no? Les hores de l'Obert per vacances l'enganxem allà sempre.
1: Absolutament.
0: Sí, clar, igual a la tarda està a casa tranquil·la. Però,
1: sí,
0: al matí...
1: Pel que m'ha comentat, a les tardes aprofita per escoltar els programes del dia anterior.
0: Ostres, que mona!
1: Sí.
0: Perfecte, doncs vinga, ara sabem què ens explica la Pilar i altres oients amb aquesta proposta de tema del dia que us fan avui des de Cardedeu i des de les xarxes, des de l'Instagram de l'Obert, Obert Vacances. Si preferiu viatjar en plan planificat, agència de viatges, o si preferiu, doncs, anar a l'aventura, no?, o planificar-vos vosaltres mateixos. A veure què ens expliquen. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Abraçada forta. Fins ara.

0: així tanquem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A partir de les 10, més.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
4: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
5: Sabies que...
6: L'aire condicionat, una innovació essencial a la vida moderna, té una història fascinant que va començar a principis del segle XX. Va ser inventat el 1902 per Willis Haviland Carrier, un enginyer nord-americà, per resoldre un problema d'humitat en una impremta a Brooklyn, Nova York. L'alta humitat estava afectant la qualitat del paper i la tinta. I Carrier va desenvolupar una màquina que no només refredava l'aire, sinó que també en controlava la humitat. Aquest primer sistema d'aire condicionat feia servir uns petits tubs refredats amb aigua per deshumidificar l'aire, cosa que millorava considerablement la qualitat d'impressió. L'impacte d'aquesta invenció es va estendre ràpidament més enllà de la indústria de la impressió. A la dècada del 1920, l'aire condicionat va començar a ser utilitzat als cinemes, proporcionant una manera d'atreure els espectadors durant els mesos més calorosos de l'any. Això no només ha augmentat l'assistència a les sales de cinema, sinó que també ha establert la pràctica d'anar al cinema per refrescar-se. La tecnologia de l'aire condicionat va continuar evolucionant i es va tornar més accessible per a llars i oficines. Actualment, els sistemes d'aire condicionat són essencials no només per al confort, sinó també per a la salut i la productivitat, especialment a regions amb climes extremadament càlids. A més, els avenços en eficiència energètica i tecnologies ecològiques fan que els sistemes moderns siguin cada cop més sostenibles.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat es normalitza la circulació a les vies afectades per accidents i avaries d'aquest matí, per ara una nova avaria a la C-16 a Terrassa deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. També a l'AP-7 hi ha retencions encara a Montmeló per un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R-13, l'R-14, R-15, R-16 i R-17 circulen amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. A més, també per un incendi proper a la infraestructura està interrompuda també la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a impulsar una col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i el turisme sostenible.
2: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació, bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
1: La trobada servirà per enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 6 espais naturals, entre els quals s'hi troben Montsant, els Ports i Prades, per reduir així el risc d'incendi. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C-14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel Consell d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha acabat morint aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre, en què es van veure implicats també 5 turismes i una motocicleta, també va deixar un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes que es va produir coincidint amb un episodi de forta pluja. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Clar, això està bé, eh? Fas nit en un poble i t'hi acabes quedant. Això si és que no tens reserva en cap altre lloc, ni has de ser l'endemà en una hora concreta en lloc més. Això és la llibertat que et dona, viatjar per lliure, però té els seus inconvenients, també, eh? Que potser et pots trobar dormint al carrer. En fi, Enric Rubio, de nou. Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què diuen els oients? A veure, que xula aquesta cançó, Els Amics de les Arts, no?
1: Fantàstica, un dels seus grans mites. Qui en algun moment de la vida que hem estat una mica perduts no hem pensat agafar carretera i manta, no?
0: Sí.
1: I anar a voltar, d'alguna manera.
0: Sí,
1: sí. Bé, doncs, mira, els oients ens han enviat àudios i missatges, com sempre. Així que, va, començarem amb algun missatge escrit d'una persona que jo crec que per aquí, les Terres de Tarragona, jo crec que coneixeu. Us sona el nom de Ricard Ferrer Baldric, l'actor?
0: Ai, sí. Sí, i tant, sí.
1: Doncs vinga,
0: és
1: el d'Arribar i Ploure, surt en mil sèries i pel·lícules.
0: Sí, exacte, sí.
1: Actua molt amb l'Enric Cambray a Dones Sàvies. Doncs m'ha dit improvisat i amb tu, perquè ets a dir que és un bon amic, així que ens ha enviat aquest missatge. Des d'aquí, Ricard, sempre que vulguis, on vulguis, ja ho saps. Que si
0: improvisat i amb tu, clar. Això d'improvisat està molt bé si vas sol o vas amb algú que et dona confiança. Però improvisat
1: doncs, sí.
0: Amb algú així a lo boig que no saps per on te sortirà... Mala cosa, no?
1: Sí. De fet, tenim un viatge pendent, plegats, així que des d'aquí ja et dic que l'acabarem fent. Sí.
0: I ja sabeu on anireu o també fins i tot la destinació és d'última hora?
1: Doncs anirem amb la furgoneta i segurament el portaré alguns d'aquests raconets secrets que acostumo a anar jo amb la camper. Per tant, li faré descobrir llocs que possiblement no coneix.
0: Així lideraràs tu el viatge,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, amb la camper sí.
0: Aquí no, suposo que sí. Clar, aquí sí. Deixa... El Ricard deixa't portar. Sí.
1: Exacte. Deixa que ell porti el vi per quan arribem.
0: Ah, mira.
1: Sí,
0: també és bon pla.
1: Després tenim la Mònica, que ens diu... Jo sóc més de planificar els viatges, tot i que quan marxo amb la furgui, a vegades no pots complir el plàning i has d'improvisar a última hora. Gràcies a això, he arribat a despertar-me a llocs amb vistes impressionants.
0: Que guai.
1: Sí.
0: Clar, és que és el que té, no? Si vas en furgoneta et dona molta més llibertat, perquè ja saps que tindràs un lloc on... No? Un aixopluc. Ja saps que tindràs
1: Correcte.
0: Un lloc on quedar-te.
1: Sí.
0: I això,
1: com
0: clar...
1: un cargol.
0: Sí.
1: La casa a l'esquena, sí, allò on vulguis. A més, com a emergència, a males, doncs pots fer-hi nit i tens la teva microcaseta, sí. I, escolta, Núria, hem parlat de la Pilar d'Espinavell, no?
0: Home, la Pilar, sí.
1: Anem a veure què ens diu. Va, som-hi.
2: Bon dia, obert per vacances. Avui estic arenant entre el Vallespí i el Ripollès. Avui no fa tanta calor, eh? El meu millor viatge va ser agafar la motxilla, anar al port de Barcelona i comprar un bitllet per a l'illa de Sardenya. Va ser molt bonic. El millor viatge de la meva vida. Improvisat total.
1: T'haig de dir que m'ha explicat que bé, la sí. Pilar té 72 anys i sí. Aquest viatge el va fer quan tenia 19, que aquella època era molt atípic
0: i més
1: una noia, no?, en aquells llavors, doncs que les famílies els deixessin anar. Ella va fer una mica d'engany per poder anar. Va dir que anava amb amics, però se'n va anar amb un amic que no haguessin vist massa bé, així que aventurera.
0: Ostres!
1: Des del principi, pel que m'ha dit.
0: Se'n va anar sola amb un amic.
1: Sí, clar, i estem parlant dels 60, vull dir que a moltes famílies no era ben vist això, eh? I ella, sí, va liar-se a manta al cap i cap a Sardenya a motxilla, sí.
0: Fantàstic. Ostres, que xulo. I segur que recorda aquell viatge, vamos, com lo més de la vida.
1: Sí,
0: normal.
1: Sí, ens explica fora d'àudio que sí, que realment ho té molt present. I mira, si vols acabem amb els àudios, amb la Susana, que ens explica això.
3: A veure, jo normalment quan viatjo és un viatge planificat que dona molt marge per la improvisació. O diguéssim que és un viatge improvisat amb algunes coses planificades, bàsicament. Sobretot perquè normalment amb qui viatjo doncs, no s'han de planificar molt les coses o no acabem quadrant res. Aleshores, tenim com una mica clar on volem anar i per on volem passar i anem fent les reserves una mica sobre la marxa i després ens anem fluctuant segons el que ens vingui de gust o estigui disponible.
0: Clar, sí. O estigui disponible, aquest és un altre, però van fluint.
1: Exacte, tot el que es pugui.
0: Està bé. A veure, avui dia també amb internet ho posen fàcil, perquè busques alguna pàgina d'aquelles de recomanacions, dius, ai, on dinem? Ah, anem a mirar, no?
1: Sí, i acabes trobant més coses del que es voldria a vegades, eh? Però sí, tenim una sobreinformació.
0: Sí. Potser està bé també l'exercici aquest de viatjar així per lliure i sense internet, no?
1: Sí, mira, jo recomano, va haver una vegada, a vegades quan he agafat la furgoneta, he començat a tirar sense saber on i he dit, va, Vaig a fer 5 trencalls esquerra, 5 dreta, 5 esquerra i la finestra a veure on em porta. I és espectacular, va. Us ho recomano que ho preu algun dia.
0: No t'ha passat mai res que... No te'n penedeixes, vaja, quan ho has fet, eh?
1: No, mai. Val. També és cert que jo amb la furgoneta, si tirem una línia des del Delta de l'Ebre fins al Cap de Creus, jo tot el que queda tocant el mar no acostumo anar-hi, perquè a més ciutats a vegades poden haver més problemes. No dic que n'hi hagin, però a vegades hi ha més massificació. Sí. En canvi, tota la meitat de dalt, doncs, en principi, és una zona molt segura i que, bé, amb tots els anys que porto dedicat al món camper, mai he tingut problemes. Així, però, això sí, molt sentit comú, anem a llocs que es pugui i que quan tornem no es noti mai on hem anat.
0: I sobretot anar molt en compte aquests dies, que estem en plans alfa i tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, respectem, no, intentem donar parts naturals, intentem donar zones boscoses i, per suposat, bé, no fer cap tipus de conducta de risc que tu tens al cap i que no hauríem fer cap moment de l'any, no només ara.
0: Mira, dono feina, Enric, jo tinc moltes ganes de saber, no cal que sigui demà, però on està Espinavell i com és Espinavell?
1: Home, jo he de saber. Fantàstic.
0: Tu coneixes Espinavell, no? Jo no.
1: Ho conec bé.
0: Bé, sí, doncs s'ha de saber això, perquè la Pilar ronda per allà
1: i, tant.
0: I estaria bé conèixer aquest raconet.
1: Us portarem una bona explicació del lloc, de l'indret.
0: Molt bé. Fins ara, Enric. Sabeu que podeu continuar participant. Necessitem més àudios i més propostes i que ara a les 11 del matí, abans de tancar programa, acabarem d'escoltar-ho tot. Gràcies.
1: Salut, fins ara. Que no te l'acabes, que la nit
0: sempre surt a fumar i pensa... Com sempre, us donem més opcions, necessitem més informació per acabar de triar i, bàsicament, més opcions. En aquest cas, l'opció que es porten des de delta.cat és anar cap al Delta de l'Ebre. És una destinació cada cop més valorada, tenen una miqueta de tot i volem saber si el Delta s'hi ha d'anar planificat o per lliure.

0: Ha arribat l'estiu, fa calor, els dies s'allarguen i arriba aquell moment de l'any en què molts comencem a pensar en escapar-nos, fer la maleta, agafar el cotxe o un vol i desconnectar. Però hi ha una pregunta clau. Som de planificar-ho tot al detall o de decidir-ho a última hora? Nosaltres hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Jo prefereixo els viatges improvisats.
2: Jo prefereixo fer un viatge improvisat.
3: Jo prefereixo viatges organitzats.
4: Jo prefereixo els viatges organitzats.
5: Per a mi, els millors són els viatges improvisats.
6: Jo prefereixo els viatges organitzats.
7: Jo prefereixo els viatges planejats.
8: Prefereixo els viatges organitzats.
9: A mi m'agraden més les vacances improvisades.
0: Hi ha qui necessita tenir-ho tot lligat, però també n'hi ha qui viu millor amb l'aventura d'improvisar. Però siga com siga, hi ha una cosa clara. No cal anar gaire lluny per trobar un bon destí de vacances. Perquè què tenim més a prop que el Delta de l'Ebre? De fet, este estiu arrenca amb bones perspectives turístiques al territori. Ho hem parlat amb Daniel Braser, secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme.
10: Com els darrers anys, comencem amb optimisme i amb calor. La temporada es presenta amb optimisme, les previsions són bones, tot i que depenem també de la situació mundial, que també ens afecta, i en funció d'això pot ser millor o encara millor.
0: Optimisme i bones previsions, tot i que amb matisos, perquè com passa amb molts viatges, encara hi ha qui s'espera fins a última hora.
10: El que passa és que molta gent sempre s'espera fins a darrera hora per fer les reserves i veure on s'accionarà i també, bueno, el que deia que també la conjuntura mundial i la conjuntura econòmica, l'economia de cada casa també mana, no? Però sí, la idea és que la previsió que hi ha és que sigui el mateix que en les temporades anteriors.
0: Una tendència que encaixa perfectament amb el que hem sentit al carrer. Cada cop més gent improvisa. Però aquest estiu el Delta té un reclam especial.
10: Aquest any tenim un fet que no ha passat fins ara, que era el tema de l'eclipsi, i el tema de l'eclipsi també està mobilitzant molta gent cap aquí, Terres de l'Ebre, donat que serà un dels llocs on serà un dels punts d'observatori on es podrà veure millor l'eclipsi solar. Per tant, a part de la temporada, tenim fets aquests tants puntuals que són extraordinaris que també ens ajudaran a acabar de fer la temporada. I si hi havia gent que no coneixia el Delta, doncs a través de l'eclipsi doncs l'acabarà coneixent i segur que l'acabarà enamorant.
0: Un fenomen únic que portarà visitants d'arreu i que potser farà que més d'un viatge sí que estiga planificat amb temps.
10: Vindrà gent de tota Espanya i d'Europa doncs per poder veure, perquè torno a dir, són els llocs de visualització millors que hi haurà. Aquestes reserves ja des del primer moment que van començar a sortir les dades de quins serien els punts d'observació més adients per veure i tal, doncs ja la gent es va començar a mobilitzar una miqueta per sorpresa del sector, perquè molta gent no tenia previst això, i va ser el resultat de que, bueno, que començàs a treballar el tema de la crisi, que van donar compte de que Mira quina sort que tenim aquí a Terres de l'Ebre de ser punt d'observació. És a dir, la gent va avançar-se, sobretot la gent que com deies tu, els caçadors d'eclipsis o la gent que el tema de l'astronomia doncs és una apassionada, doncs aquests s'han mogut abans de que sortís el boom de l'eclipsi.
0: Més enllà d'aquest esdeveniment puntual, el Delta continua consolidant-se com una destinació ideal, sobretot per a famílies.
10: Ens arriben, sobretot és un turisme familiar, que ve a gaudir de les platges, de la gastronomia, del patrimoni, de la cultura que tenim aquí a Terres de l'Ebre, però sobretot, per no dir, és familiar. O sigui, és un turisme, evidentment, amb criatures, les platges ajuden, la sorra també ajuda que puguin esplayar-se i córrer, i tenim al voltant doncs, activitats al riu, o activitats de muntanya, és a dir, al final no tenen un ventall tan ampli que no poden elaborar-se.
0: Platges, natura, gastronomia i tranquil·litat. Ingredients que molts busquen, tant si han planificat el viatge com si l'han decidit a última hora. I no només visitants de proximitat.
10: Al final aquí el que ve no només és en època d'observació d'aus, que ve un perfil molt tècnic de gent que amb el, ho treballen des del punt de vista científic, però a més són apassionats d'aquest tipus d'activitats d'observació, sinó que quan acaba aquest moment venen famílies perquè, com ja ho coneixen, una cosa és venir per temes de feina o de hobbies i altra cosa és venir amb la família. I, a més, altres ho comparteixen. Continuen anant amb la família i, a més, no poden desenvolupar el seu hobby. Llavors, tenim des de famílies franceses, italianes, gent que ve d'Aragó, gent que ve de la propietat de Catalunya, moltíssima gent que es desplaça cap aquí.
0: Un territori que, especialment després de la pandèmia, molta gent ha descobert. També hi ha noves maneres de viatjar més lliures, més flexibles, com per exemple les autocaravanes.
10: Al final, l'autocaravana el que busca és llibertat, poder-se de moviments, i després que estiguin les zones d'autocaravana estiguin identificades i s'hi pugui arribar fàcilment i facilitin tots els serveis. Jo crec que aquí s'ha treballat molt tot el que és a Terres de l'Ebre per poder-ho fer. Moltes comarques arreu de Catalunya s'estan posant les piles creant aquests camps o aquests pàrquings d'autocaravanes, perquè és una manera de facilitar, ja que quan vas en família i et desplaces, és bastant complicat a vegades també trobar allotjament per quantitat de gent i amb les dates amb les que es troben. I a més, l'autocaravana també és un tema d'últim recurs, no? Quan estàs decidint, bueno, i què fem avui? Doncs ens podríem anar aquí. Doncs mira, avui estic aquí i demà estic allà. També és una miqueta el sentit de llibertat que donen les autocaravanes.
0: Una manera de viatjar que encaixa perfectament amb els qui prefereixen improvisar. Tot i això, no tots són facilitats. El creixement del turisme també posa sobre la taula alguns reptes importants.
10: I en aquest cas, nosaltres tenim un problema greu amb el tema de la mobilitat. Al final, tenim les autopistes que les tenim col·lapsades, tenim les nacionals que estan com estan, i després tenim unes línies de tren que, quan funcionen, funcionen i quan no funcionen. El bo seria que es poguessin desplaçar, les es poguessin desplaçar també de mitjans d'esport públics, però malauradament això no pot ser. I això el que fa és que cada vegada hi hagi més cotxes, amb conseqüents conseqüències del punt de vista de sostenibilitat. I això és el que hem de treballar.
0: La mobilitat és ara mateix un dels grans desafiaments del territori, especialment si es vol mantenir un model sostenible dins d'un entorn natural com el Delta de l'Ebre.
10: Perquè estem dintre d'un parc natural, que és el parc natural del Delta de l'Ebre, i això ho hem de posar, ha de ser el nostre pal de paller. No? Hem de treballar perquè tota aquesta mena de tot el turisme, tota la mobilitat, no malmeti aquest bé que és el parc natural de Terres de l'Ebre.
0: Perquè al final el que atrau també s'ha de preservar. I tornant a la pregunta inicial, al Delta hi ha espai per a tot. Des de qui reserva mesos d'antelació fins a qui decideix el mateix dia. Sigui com sigui, planificat o improvisat, el que està clar és que aquest estiu el Delta continua sent una aposta segura.
11: Des de Delta.cat ens arribava aquest reportatge de Cel Prieto sobre el Delta de l'Ebre i una mica els viatges, si els hem de fer planificats o els podem improvisar. Sembla que el Delta ens dona opció per a tot. Vinga, va, que passem. Ens quedem encara a les comarques d'aquí del sud de Catalunya. En aquest cas, marxem cap a Altafulla. Volem saber l'Eduard Virgili on és i què fa.

0: Avui l'Eduard Virgili el trobem a tocar de l'aigua i el bosc, però atenció perquè el protagonista no serà el paisatge, sinó un animal discret i extraordinari que per aquí comencem a conèixer molt. Als propers minuts parlarem sobre la tortuga mediterrània, una espècie autòctona protegida i catalogada en perill d'extinció a Catalunya. Des de fa anys que diverses entitats treballen perquè torni a ocupar els seus hàbitats naturals i el nostre company d'Altafulla és amb una d'elles, amb una tortuga. Eduard Virgili, estàs amb una tortuga? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. No sóc en una tortuga. Sóc amb algú que coneix molt bé les tortugues i, atenció, n'ha alliberat desenes o centenars aquests últims mesos o aquests últims anys.
0: És que expliquem-ho, no sé si això passa a tot Catalunya, però darrerament aquí a les platges tarragonines venen a niuar les tortugues.
1: Sí, però en aquest cas parlem de les tortugues babaues i nosaltres avui parlem de la tortuga mediterrània o la tortuga de... la tortuga de terra. Ara de seguida entrarem a detall. Sí. Mira, t'he de confessar, primer de tot, que he canviat els estudis per un escenari immillorable. Som a la resclosa del Catllà, a tocar del riu Gaià, envoltats de bosc de ribera i d'aigua. Val a dir que just aquí al darrere també hi ha unes pistes de tennis i potser en algun moment o altre sentiu les raquetes i les pilotes, o per exemple ara passa un cotxe perquè hi ha doncs, una pista forestal aquí just al banc on seiem. Però, tot i així, les vistes són immillorables. Mira, aquest és un dels espais on l'Associació Mediambiental La Sínia treballa des de fa un temps per recuperar la biodiversitat del riu i protegir espècies tan valuoses com, ara dèiem, la tortuga mediterrània, que és una joia de la nostra fauna que, malauradament, es troba en greu perill d'extinció. I justament aquesta entitat ecologista que ens atén ha alliberat moltíssims exemplars de tortuga a tota la conca del Gaià i en fa el seguiment per garantir-ne la supervivència. L'Héctor Hernández és el coordinador de La Sínia. Héctor, bon dia. Què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia. Com dius tu, en un lloc molt bonic i molt xulo, és veritat.
1: Escolta, fa un momentet teníeu les desbrossadores engegades. Jo he hagut de cridar fins i tot d'una banda a l'altra de riu en el moment perquè dic vaig quedar amb l'Héctor i ja veuràs com aquí es va animant amb la desbrossadora i no em sent. Però què estàveu fent?
2: Doncs mira, ha canviat el pla alfa aquí en aquesta zona i ens ha permès obrir un petit espai d'accés cap a l'aigua perquè a vegades també, clar, s'ha d'anar fent treballs de gestió forestal i en aquell lloc concret d'aquí, com veus, hem desbrossat a tocar de l'aigua perquè sigui més fàcil pels animals doncs, poder baixar. I per això estàvem fent soroll, però res, t'he sentit de seguida i parat.
1: Escolta, deies que això ho podíeu fer avui perquè el nivell de pla d'alfa ha baixat. Entenem, però, que a partir d'aquesta hora, ara que el sol comença a picar, que és més fort, aquestes feines les heu d'aturar, com qualsevol altra persona o qualsevol altra empresa que es dediqui a la gestió forestal.
2: Exacte, és superimportant anar seguint el que diu el pla alfa. Mira, ahir, per exemple, aquí estàvem a nivell 3, per tant, prohibit totalment fer treballs forestals. S'ha de demanar un permís per fer això. Llavors, agents rurals estaven avisant, ara sí, ara no. Aquí estem al Catllà a nivell 2 i, per tant, a les primeres hores del matí podem fer amb extintors i demés, però nosaltres decidim això quan són normalment a primera hora del matí, ens hem posat ben d'hora, que diria aquell, i quan ja comença a fer una mica calor, parem maquinària per evitar qualsevol problema.
1: Per cert, vosaltres que treballeu en tota la conca del Gaià, Núria, si m'ho permets, salto una miqueta el guió per preguntar per l'actualitat, no?
0: Sí, perfecte.
1: Aquests incendis forestals que ara mateix, doncs, estan causant estralls en algunes parts de l'estat espanyol. En tot cas, ja que treballeu a la conca del Gaià i aquesta arrencada a l'estiu, n'hi han hagut diversos a tocar d'aigua Múrcia, Querol, on vosaltres també hi teniu programes de voluntariat i acords de custòdia. Va córrer la informació de que aquests incendis podrien haver estat provocats per alguna persona piròmana. En sabeu res? Com ha quedat tot això?
2: Doncs mira, la veritat és que no se sap massa res d'això, però sí que et puc dir que la gent està molt preocupada i la setmana passada podies parlar amb gent, sobretot del que dius tu, del municipi de Querol, que viuen en aquelles organitzacions d'allà al darrere, i la veritat és que la gent estava espantada. Allà hi ha una massa forestal molt important, estem a l'Espai Natural Protegit Sistema Prelitoral Central, on hi ha uns boscos molt bonics, però que, clar, quan tens la casa a costat, doncs fa basarda. I la gent, la veritat, és que molt espantada i molt assustada, i entenc que qualsevol cosa estranya que vegis et pugui portar a pensar això. De moment sabem que Mossos i demés hi estan treballant, però les informacions és que de moment no hi ha res.
1: Bé, si hi ha notícies ja ho explicarem, com no pot ser d'una altra manera. Va, ara sí, parlem de la tortuga mediterrània, d'aquesta tortuga terrestre autòctona. Qui és exactament aquest personatge?
2: Doncs mira, és un animal que viu a terra, com bé dius tu. A Catalunya doncs, tenim diversos tipus de tortugues. Tenim la de rierol, la d'estany. Com bé deia la companya, des de fa no gaire, aquestes tortugues marines que van arribant a les nostres platges a Niuà. I després tenim la tortuga mediterrània, que és aquesta tortuga de terra que viu a l'àmbit forestal del país i que, malauradament, sobretot per incendis forestals, pressió del senglar, l'home i demés, quasi a la península Ibèrica havia quedat arraconada amb una única població natural a l'Albera i poca cosa més.
0: Escolta,
2: perquè... realment per això... Digues, perdona.
0: Sí, no, perdona, us volia preguntar la mida que fa. Com ens l'hem d'imaginar físicament? Perdona, Joan.
2: Doncs mira, aquesta tortuga, un pam aproximadament. Les femelles potser una miqueta més, els mascles una mica més petits. Doncs un pam, depèn de com el tinguis, però més o menys això, uns 20 i escaig centímetres.
0: Et cap a la mà.
1: L'entorn... I en l'entorn on som ara, es podria veure? És a dir, som en un bosc de ribera, en un entorn amb molta humitat. Aquesta tortuga hi tindria presència o ja faríem referència a la tortuga de rierol?
2: Aquí a dintre del riu, o sigui, el que és a l'aigua, viu la tortuga de rierol i la tortuga mediterrània viu en àmbits més forestals. Actualment, com s'està repoblant tota aquesta zona d'aquí dalt amb aquestes zones forestals, sí que és cert que la tortuga, encara que li agrada aquest espai, té tendència a anar buscant noves zones. I aquí al Catllà mateix, aquí dalt, en aquest camp tan xulo que hi ha aquí dalt, se n'han vist. Per tant, podria ser que tu i jo ara sentats aquí de cop i volta en veiem una. No seria el més normal, però podria ser.
0: Que té la closca, té la closca com a groguenca.
1: Perdona, és directe.
2: Sí.
0: Té la closca groguenca, pot ser, estic veient fotografies.
2: Exacte, molt bé. La tortuga mediterrània té aquesta coloració entre negra i groguenca, que passa molt inadvertida, doncs això, quan està caminant pel bosc. I t'he de dir que és una de les experiències, no només alliberar-la, sinó que quan ja viu en el bosc, anar caminant per ell i de cop i volta sentiu un petit sorollet i de cop i volta veus de la vegetació que et surt una tortuga i creu el camí. Jo crec que és de les experiències així a nivell de fauna més xules que podem tenir si passegem per aquesta zona.
1: Escolta, a mi m'ha passat això, caminar per un camí, per una pista forestal i veure-la. El que passa és que veure-la enmig no em va fer gaire gràcia... Vaig parlar amb una persona que domina aquest àmbit i em va dir, si la pots apartar i posar-la just al costadet, molt millor, però vigila que mosseguen.
2: No, són herbívores, no mosseguen. No? Patricis, que no mosseguen. La vas veure a prop de casa teva, potser?
1: Sí.
2: Perquè aquí a l'Eduard, aquí on el veieu, viu més a prop que quasi ningú dels que estem aquí de la tortuga mediterrània. Té un, viu en un poble en el qual la població de tortuga l'hem anat recuperant i ara sí que és de les zones més fàcils on potser trobar-te'n una.
1: Què hem de fer si en veiem una? Per exemple, com jo la vaig veure en què hi havia el perill que, per exemple, si passava un tractor, ja que són uns senders pels quals doncs, la maquinària agrícola hi freqüenta, què s'ha de fer en cas de veure'n una i suposar que està en perill?
2: Clar, sempre que vegis fauna, sempre 112 agents rurals. Intentem sempre no manipular ni tocar res. Això és sempre i amb tota la fauna. A partir d'aquí, en el projecte aquest més local, com bé saps, hem anat a parlar amb els veïns i veïnes de tots els pobles, pagesos i demés. Hem explicat aquesta nova situació, perquè això estem parlant de fa 5 anys que vam fer la primera reintroducció d'aquest animal, i per tant que era una espècie que la gent del territori no coneixia, no? Llavors hem tingut de parlar amb ells, explicar-los, i com tu bé dius, si et trobes una tortuga doncs, que intenta travessar una carretera, per tant que està en una zona perillosa, doncs que menys que acompanyar-la, deixar-la a l'altre costat, ja està. Però així com en general genèric, si mai veus un animal, un ocell a terra i demés, el millor és 112 sempre.
1: Quantes n'heu deixat anar vosaltres de tortugues?
2: Doncs mira, en el marc d'aquest projecte que fem conjuntament amb Generalitat de Catalunya, que és qui realment té les competències amb aquestes espècies, i el CRARC, que és el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils, que és qui gestiona, doncs mira, se n'han alliberat unes 6.400...
1: Ostres, això són moltíssimes.
2: Moltes tortugues, sí. De fet, el tema de la tortuga mediterrània, el problema és que és aquesta espècie, això, que estàvem dient ara, que te la pots trobar per un camí, i malauradament molta gent les ha agafat no d'aquí, sinó d'arreu, i les té a casa. Hem de dir que és una espècie que està protegida i en perill i, per tant, que la seva tinença a casa està totalment prohibida. Llavors, els homes hem sigut uns dels que hem tingut aquesta tendència. El que està passant ara és que la gent està prenent consciència, moltes d'aquestes tortugues estan anant cap als centres de fauna altra vegada, i, per tant, aquest animal, que curiosament està en perill d'extinció a la natura, no està en extinció a les cases de molta gent. Llavors, el que s'està fent és aquestes campanyes d'explicar-ho, i als centres de fauna cada any arriben milers de tortugues. Llavors són part d'aquestes tortugues que es reincorporen altra vegada a la natura.
1: I com sabeu si sobreviuen, si la gent no les agafa, com ara bé ens explicaves? Com feu tot aquest control i seguiment d'aquesta fauna que heu alliberat?
2: Bona pregunta. Això no ho pots saber en tots els casos, però sí que el que es fa és des del punt quan tu alliberes aquesta població, cada vegada quan fem aquests alliberaments s'alliberen 400-500 de cop, i llavors el que es fa és fer uns seguiments posteriors a aquests animals, la closca, se'ls fa unes petites marques per identificar-les. I sabem cadascuna d'aquestes tortugues com pesava, quina llargada feien, i per tant estan molt ben controlades. Cada any tornem a diverses zones que ja tenim identificades i es fa un seguiment, que això vol dir que es passes diverses hores pel camp, i a mesura que les vas trobant, mires la codificació, el pes i demés, i podem saber com la població ha anat evolucionant. Evidentment, no les tenim controlades.
1: T'anava a dir això, i les trobeu totes quan aneu pel de fora controlant?
2: Per sort, poquetes.
1: De microxip, com sí que passa amb altres espècies animals, això ho feu?
2: En alguns casos es podria fer. Per exemple, amb la tortuga de Rierol ho vam fer a la primeria. Aquí no es fa, perquè la zona la tenim molt ben pautada, i llavors el que sí que es fa és això, és controls en diversos punts, i van sortint tortugues. Evidentment, no les 6.400, però sí, vas veient tortugues de les que vas alliberar els primers anys, i clar, és una passada veure com aquella tortuga ha crescut. I encara és més xulo el dia que vam trobar els primers nius de tortuga, i per tant vam poder constatar que la tortuga s'està reproduint en aquest ambient, que tu ja saps que quan una espècie es reprodueix vol dir que es troba com a casa, mai més ben dit.
1: Quin és el temps que hauria de passar per dir que, almenys a la Conca del Gaià, on vosaltres esteu treballant, aquesta tortuga ja no es troba en perill d'extinció? Sabem que aquests són uns termes molt més amplis, però què us faria pensar que la feina dona els seus fruits?
2: Doncs mira, necessitaríem segurament uns 20 anys per poder valorar i dir que la població de tortuga està ben establerta. A més, també, allò que et deia abans, la tasca aquesta de no només la tortuga que s'hagi assentat bé, sinó que la població local, la població autòctona, camini pels camins i sigui conscient d'això, que no s'ha d'agafar la tortuga, sinó que el que hem de fer és gaudir-la, fer-li fotografia si volem, sense desvetllar on l'has fet la fotografia, però que hi hagi aquesta relació, aquesta comunió. De fet, això passa a l'illa de Menorca, que allà hi ha tortuga també des de fa molt de temps, i la gent conviu amb la tortuga. Per tant, hem de donar-li aquests 15 anys més,

0: bosc i de més. Per tant, la crida és anar recuperant totes aquestes espècies i tindre el màxim de biodiversitat possible en el nostre entorn natural.
1: Fa respecte que sigui groga, eh? Un es pensa que pot ser verinosa, no? El groc és un color de verí a la natura, però no.
0: Generalment sí, però els estudis diuen que aproximadament és un 80% d'espècies que sí i un 20% d'espècies que no, que n'hi ha unes quantes que van a remolc d'aquestes altres que dius perilloses. Bueno, per exemple,
1: se fan les perilloses, no?
0: És com exacte, molt bé.
1: Està ben
0: en aquest
1: pensat.
0: Cas seria, en aquest cas seria segurament més tema de camuflatge, perquè si mires aquesta foto... Mira, jo a la tardor, que realment vivim en uns boscos que no són massa caducifolis, però així tot, que tot agafa aquestes coloracions més terroses, la tortuga amb aquestes coloracions passa molt inadvertida. A vegades és difícil i tot de veure-les.
1: Que guai.
2: On les podem veure? Es mouen gaire o romanen més en aquest entorn on les acabeu alliberant?
0: Doncs mira, són unes bèsties que caminen i caminen més del que ens podríem pensar.
2: Sí, nosaltres... allò de que la tortuga és lenta, res de res, doncs.
0: Res de res. Quan se li fot el cap que ha de caminar, tira milles. De fet, des del punt, els punts d'alliberament, anem fent seguiment de com se'ls van escampant i hem trobat mascles, que sobretot són els que tiren més milles, a 6-7 quilòmetres del lloc d'alliberament. De fet, elles el que fan és anar-se buscant la vida, anar buscant llocs on poder viure. També, i això és molt important, li agrada zones forestals obertes. Per tant, això vol dir que en això de la gestió forestal, amb el tema de la prevenció d'incendis i de més, quan ens imaginem obrir espais per evitar incendis forestals, també obrir espais vol dir a facilitar llocs on la biodiversitat, no només les tortugues, papallones i de més, trobin espais on poder-se alimentar. Per tant, aquesta crida que ja s'està començant a fer a fer gestió forestal, doncs que també tinguem en ment que va molt bé per a espècies com la tortuga.
2: Héctor, una última pregunta, perquè estem gairebé fora de temps. Enguany, precisament, heu renovat el conveni de custòdia fluvial amb l'Agència Catalana de l'Aigua per continuar treballant a tota la conca. Entenc que aquesta renovació té un futur amb molta esperança per a les tortugues i per a altres espècies, també.
0: Sí, el tema de la custòdia del territori per a les entitats ambientals és bàsic. Amb l'Agència Catalana de l'Aigua, per sort, doncs, fa anys que ja estem treballant, i en el cas de la Sínia ja hem pogut renovar aquests vots, si li vols dir així, que res significa simplement que la societat civil pot participar activament en la gestió i conservació dels rius, no? I jo crec que per a les entitats ambientals això és un punt important, i això permet, per exemple, doncs, que el voluntariat pugui ser actiu i ens pugui ajudar amb tots els processos de conservació dels rius.
2: Héctor Hernández, gràcies per compartir aquesta zona amb nosaltres, com sempre, un plaer.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ai. Recordem, Núria, hem de protegir la tortuga mediterrània, que això vol dir també conservar l'ecosistema i recuperar tot aquest patrimoni natural, com ara estava fent l'Héctor, i suposo que continuarà fent, bé, ara ja no amb la desbrossadora, però sí amb altres mitjans.
1: Molt bé, i és que tenim una fauna extraordinària aquí al tombar de casa. Hem de tornar a l'hort de la Sínia, que sempre ens expliquen coses molt interessants. Gràcies, Eduard Virgili. I Altafulla.
2: Que vagi bé, a reveure.
1: I ara ens deia l'Héctor, no us imagineu la tortuga com si fos una ovelleta, pasturant, però vaja, que mengen l'herbeta. Doncs mira, un altre animal, una altra espècie que pastura també, en un altre ordre de coses, és el pop. I allà a l'escala, els pops, els hi han planificat o els hi estan cuidant una praderia, tot un prat de gram. Ens ho expliquen des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, en aquest espai que anomenem Mar a Mar.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Sota les badies de Roses i de Pals s'estén un dels ecosistemes marins amb més biodiversitat de la Mediterrània, la praderia de Gram, una fanerògama marina que els científics han batejat com a Cimodocea nodosa, un paratge submarí conegut des de fa temps pels pescadors locals i per qui passejava per les plages després d'una llevantada, però que fa pocs anys s'ha donat a conèixer gràcies a una nova cartografia submarina i també a projectes com el projecte Sèpia i el projecte Pop de Gram. Però què és el gram? Ens ho explica en Boris Weissman, biòleg marí i un dels principals coneixedors, investigadors i divulgadors de les praderies de gram a l'Empordà.
5: El gram és, com vam escriure en el llibre aquest, una planta sota el mar. És una planta, com si fos una planta terrestre, però que viu a sota l'aigua, sota el mar, i que fa praderies, fa uns serveis. És com si anessis caminant pel Pirineu o aquells prats, pues el mateix, però sota l'aigua. És una planta superior que té les seves fulles, les seves flors, les seves arrels, i creix a ciments tous, és a dir, la Bahia de Roses, amb tota la seva sorra i gra fi, és perfecta perquè aquesta planta

0: creixi i fixi tot el fons marí que hi ha entre l'escala i Roses.
1: La Costa Brava Nord conserva una de les praderies de garam més importants del litoral peninsular i mediterrani. Un autèntic pulmó verd a la badia de Roses, que inclús es pot veure des de l'aire. Aquesta planta superior, amb arrel, tija, fruit, flors i llavors, és una gran productora d'oxigen i un refugi per a més de 200 espècies de flora i de fauna mediterrània.
0: Mira, en la Bahia de Roses, a part de ser una de les bahies més boniques del món, això a part, a sota amaga un tresor. I aquest tresor de sobre és conegut pels pescadors, però no tant per la gent normal, i és que hi ha una pradera de 800 hectàrees. T'imagines 800 camps de futbol? Pues això, 800 hectàrees que hi ha quasi bé continuo entre l'escala i Roses, entre uns 8 metres de fondària i uns 18 metres de fondària, més o menys. Sí? I aquest pues, fa tota una pradera fixa al sediment i que té una importància ecològica molt gran. No és tan robusta i tan grossa com la Posidònia, vindria a ser com la cosina petita de la Posidònia, però igualment de gran importància ecològica i, a més, protegida. Les fanerògames es consideren unes espècies enginyeres. Què vol dir una espècie enginyera? Vol dir una espècie que transforma el medi i crea un ecosistema per si sola. O sigui, aquestes espècies són a la vegada una comunitat, un hàbitat, i que dins d'aquest hàbitat pues, hi viuen moltes altres espècies, des de peixos a crustacis o cefalòpodes.
1: I dins d'aquest immens prat marí, i entre les més de 200 espècies, ens hem fixat en el pop, un cefalòpode, molt preuat també pels pescadors, que troba just en aquest entorn un hàbitat ideal.
0: Les fanerògames el que fan és que fixen el sediment i creen un hàbitat en tres dimensions. T'ho imagina't que la sorra és un hàbitat en dues dimensions. Si vius a la sorra, o bé t'enterres, o bé et desplaces ràpidament, perquè si no, no tens on amagar-te. Pues les fanerògames creen un hàbitat en tres dimensions i creen llocs on amagar-se, llocs on trobar aliment, llocs on poder-se reproduir. Mueven la pelota, diguem-ne, creen juego. No? I això fa que els cefalòpodes, en aquest cas concret els pops, pues, trobin un bon lloc on hi ha aliment, que ja parlem després de quin és l'aliment que tenen, i també un lloc on amagar-se, i a més, si tenen sort, podran trobar llocs on reproduir-se molt més fàcil que no pas en una pradera, en un sorral pla que no hi ha on amagar-se.
1: Els científics tenien clar que al Gram hi vivien pops, els pescadors n'havien pescat, però com el treball de la ciència és anar més enllà, els tècnics del projecte, com en Boris, van iniciar l'any 2022 un projecte per estudiar-lo més a fons. Un projecte anomenat Un Pop de Gram.
0: Aquest projecte ha estat engegat per la Fundació de Life i té el seu origen en el projecte Sèpia. Perquè quan fèiem el projecte Sèpia, els pescadors ens deien, escolta'm, i pel pop no podíem fer alguna cosa que també està en regressió i es paga bé? I estàvem molt interessats en que féssim alguna cosa amb el pop. I aleshores vam engegar el projecte que va anomenar Un Pop de Gram, i no perquè pesi un gram, sinó perquè viu el gram. És un joc de paraules, que ens agrada tant aquest joc de paraules. I amb l'ajuda del GALP, que ens va, en el 2022 ens va pagar aquest experiment, doncs vam posar una corda, seguint la filosofia del projecte Sèpia, i en aquesta corda, en el fons del mar, vam fixar 20 cadups. Els cadups són un art de pesca que fan servir els pescadors per pescar els pops, justament. És un art fixa que queda en el fons del mar, és una mena d'olla, que els pops fan servir de cau, viuen a dintre, surten a menjar i se fica dintre. I nosaltres vam fer una cosa similar. Vam posar una corda amb unes olles de terrissa que li vam fer en un ceramista de Fonteta, que a més és professor de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, el Josep Matés, i aquest va fer una investigació molt xula perquè va investigar quina era la forma original dels cadups aquí a l'Empordà. A més, va fer servir terrissa negra, que es dona més resistència i és típica d'aquesta zona, i van fer 20 caducs de terrissa, de ceràmica, i els van fixar al fons. Aquesta vegada van quedar ben fixats perquè ningú no els pogués aixecar, i d'aquesta forma ja no és un art de pesca, sinó que és un sistema d'estudi científic. Per què? Perquè els pops fessin de jo casa seva i poder-los estudiar d'una manera metodològica.
1: Som en una zona plenament turística. Les badies de Roses i de Pals són zones amb molta circulació d'embarcacions i per això els tècnics han hagut de marcar el lloc on tenen calats els catúfols, allà on viu el pop de gra.
0: Però en aquest any el Parc Natural del Montgrí i Medes i Baix Ter ha aconseguit uns diners de Next Generation. I a la vegada que s'ha senyalitzat totes les boies del Cap de Creus, les boies dels parcs naturals dels Aiguamolls i altres coses, doncs també s'ha aprofitat i s'ha senyalitzat el projecte POP i s'han posat dues boies a la bahia de Roses i dues boies a la bahia de Pals. Aquestes són boies grosses, amb un llum que s'il·lumina la nit. Això ha estat un requisit de capitania per seguretat i això quedarà marcat a les cartes. I allà sota pues, tenim l'experiment científic que no deixa de ser un seguiment ambiental, en el qual tenim les olles de ceràmica en la qual esperem que els pops s'instal·lin i poder-los estudiar.
1: Ja s'han complert 4 anys d'aquest experiment. Les immersions han ajudat a descobrir moltes particularitats del comportament del pop. Algunes ja es coneixen, però d'altres han sorprès totalment a l'equip.
0: Bueno, ens ha sorprès moltes coses. Bueno, primer de tot, a nivell científic, pues, hem pogut analitzar quina és la seva dieta, què és el que menja a les badies de Pals i de Roses. Això és un indicatiu de quin recurs alimentici hi ha a la badia, que és el que existeix allà perquè el pop pugui menjar. Ens ha donat una idea de la seva fenologia, és a dir, què és el que està fent al llarg del temps, com es reprodueix, perquè hem trobat algunes femelles amb ous, i després, a nivell ja més etològic, a nivell ja més de comportament, hem vist una cosa ben curiosa, i és que cada pop té un caràcter i una personalitat pròpia. ¿Vale? Hi ha alguns pops que prefereixen uns certs caducs, i altres que van movent, i fins i tot hi ha alguns, hi havia un pop, per exemple, en el 2022, quan vam fer l'estudi, que li vam posar un nom, li vam donar el nom d'Octavi, perquè com que té 8 potes, Octavi, vam pensar que era un bon nom, i tenia un caràcter molt curiós, i és que quan ens veia venir, es posava a sol el caduc i com si ens esperés i ens volgués saludar. Tenia un caràcter molt... Mentre que els altres potser eren més ferèstecs i fugissers, aquest no, aquest sortia a saludar-nos. I era molt curiós perquè cada pop, com bé diu aquest documental, no?, el que el pulpo m'ensenyó, cada pop té el seu caràcter i té la seva reacció davant dels submarinistes.
1: Vet aquí la història d'un prat submarí de més de 800 hectàrees, el pulmó verd d'una de les badies més velles del món. Un autèntic corredor biològic entre el Cap de Creus i el Montgrí, on hi ha habitants que hi estan de passada i d'altres que hi han fet casa, com el pop. El pop de gram ens ajuda a conèixer l'hàbitat i entendre què s'hi cou allà sota. És deure de tots conservar aquest tresor submarí i, sobretot, ara a l'estiu, que ens hi acostem més, tenir molta cura i pensar que una simple àncora pot fer malbé un tall importantíssim d'aquest ecosistema.
2: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
3: Interessantíssim. Jo crec que a mi ja se m'han passat les ganes de menjar pop. Ja us ho dic ara. Però molt interessant. Des de Ràdio L'Escala amb Sergi Corral, aquest podcast Mar a Mar que arriba cada dilluns al voltant d'això, a la segona hora, bàsicament, de l'Obert per Vacances. Vinga, va, que anem tancant programa i ho fem en connexió amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Volem saber quina agenda d'activitats tenim per avui. Lídia Porta, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Mira, parlem d'una trobada d'acordionistes del Pirineu, a la Seu d'Urgell, no? Que em sembla que és una cita per qui toca l'acordió, d'aquelles marcadíssimes al calendari.
4: Sí, sí, com bé comentaves, és superimportant. És un dels festivals de música popular i tradicionals més antics de Catalunya i considerat una peça clau del Festival d'Acordió Diatònic d'Europa. I és això, avui mateix acaba aquesta 50a edició de Trobada d'Arcodinistes del Pirineu i que durant 4 dies doncs, intèrprets d'arreu de països d'Europa i americans han ofert concerts, activitats, en una part molt, molt important. Així que si no us ho voleu perdre, avui és l'últim dia que podreu gaudir.
3: I d'últims dies va la cosa, perquè avui també es tanca el concurs internacional de focs d'artifici a la Costa Brava, no? A Blanes.
4: Avui, des de l'últim dia, tenim l'actuació de pirotècnia xinesa Jinli Fireworks, que, com bé deies, doncs, és a l'últim dia. La celebració està dintre del que és les festes majors de Blanes. I als micròfons de Ràdio Tordera ha parlat en Quique Pérez, que és el regidor de Fires i Festes, per explicar una miqueta com ha anat la cosa.
5: És una empresa xinesa que ja des de l'any passat està interessat en vindre. Vam estar agafant informacions. Té una fàbrica de 15.000 treballadors. Vam estar mirant inclús per la web les fotos que tenen i és una, no sé, a mi és més gran la fàbrica que el nostre poble mateix. I pensem que, bueno, és una bona aposta per poder acabar el concurs.
4: A part d'aquesta pirotècnia xinesa, hi ha hagut pirotècnies de l'estat espanyol i Portugal.
3: I tanquem l'agenda, sempre acostumeu a portar-nos tres recomanacions, amb un nou festival de música molt xulo a Salou.
4: Un estiu més, dintre de la programació d'estiu a Salou, arriba la gira als 40 Summer Live, o amb un cartell que combina artistes consolidats i noves promeses musicals. I aquest any hi actuaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, que va estar allà al Festiuel, també, segona vegada que passa per aquí, per Terres de Salou, Marlon, De Paul, Vico, Lola Turi, Daniela Blasco, Piquete, Marcos, que també és d'aquí de Terres de Tarragona, i Siderland. I el concert és avui. Us ho recordo, dia 27 de juliol, a les 10 de la nit, a l'alpassar les comunitats autònomes, al passeig Jaume I de Salou, i és gratuït. Així que podeu gaudir sense cap tipus de problema.
3: Doncs mira, i això que només és dilluns, i déu-n'hi-do, com tenim l'agenda ja d'activitats carregadeta.
4: Ben plena, ben plena.
3: Sí, sí, això està molt bé, és estiu. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltes gràcies.
4: Adéu, fins demà.
3: Fins demà.

0: Viatjarem cap a Mallorca amb el Joan Montaner, amb aquesta proposta, amb els Changuito. Però de moment ens quedem a Cardedeu, que crec que és més a prop. Enric, què tal?
1: I no a l'altre costat del Toll.
0: Vaja, vaja, almenys és més sec anar cap a Cardedeu que anar cap a Mallorca.
1: Sí, tot i que diu-ne l'aixafogó que tenim ara, eh?
0: Sí, ja comença un altre cop. Jo és que com que estic aquí dintre amb l'aire condicionat, jo he entrat i ja no sé què més ha passat fora.
1: Mira, ens queda un dia i mig de marge. O sigui, aprofiteu, mainada, aprofiteu.
0: Un dia i mig, què vols dir?
1: Que d'aquí un dia i mig tornem a estar amb una onada. Bueno, onada no, però sí que tenim pujat temperatures d'aquí un dia i mig, un parell de dies, així que agafem-nos
0: forts. Sí, no m'agraden aquestes notícies que em dones.
1: No, però no. T'hi dono moltes de bones, també.
0: Sí, sí, sí. Vinga, ja és culpa teva, pobra. Vinga, què diuen els oients? Què hem de fer, viatjar planificadament o viatjar a lo loco?
1: Doncs mira, en Francisco ens diu planificar el lloc on anar i fer el que et roti quan hi ets.
0: Ah, mira, doncs també està bé.
1: Sí, sí, molta gent es està explicant en aquesta línia de planificar, però després un cop estàs allà, escolta, tu tira milles. Sí. També no ens ha fet un comentari, però sí que ens ha fet molts aplaudiments l'editorial Alpina perquè surten al Riel, que és un dels mapes, així que des d'aquí salutacions pels que ens ajuden a fer tan bones rutes amb mapes i guies d'editorial Alpina. També Piolet, que els teniu per la vostra zona, que toca més cap al sud, Piolet, així que salutacions per aquests cartògrafs de primera que tenim al nostre país. I mira, també tenim a la Maria, que ens diu, serà cosa de l'edat, que cada cop els necessito més organitzats?
0: Ah, pot ser. Pot ser. Tot i que, mira, és que avui dia, quan dius organitzat, tampoc no cal que vagi de la cosa estricta d'una agència de viatges, no? Tu pots
1: muntar
0: individualment. Que això és un altre tema, que les agències de viatges ho deuen patir d'alguna manera o altra.
1: No, sí, de fet, els viatges, mira, i les rutes, sí. Jo sempre dic amb els meus amics de muntanya, dic, es gaudeixen tres vegades. Ah. La primera, quan les prepares, la segona, quan els fas, i el tercer, quan ho gaudeixes quan arribes a casa mirant fotografies. O sigui, la preparació, encara que després facis el que vulguis, és molt maca, anar somiant on aniràs, què faràs, aquests dies que te'n vas a dormir al llit i penses com serà el viatge, ostres, això és una part maca, també.
0: Mm-hmm. Està bé aquest híbrid, eh? Jo crec que la gent és molt assenyada, no? I tiren cap a l'híbrid de mig planificat, però deixar-se portar. És que si no acaben sent vacances que cansen més, no? Acabes més cansat si has de complir tot el que vols fer, que no pas si et deixes una mica portar. Perquè, clar, a vegades vols visitar, vols veure tantes coses, ja que estàs en el lloc, i dius, ei, tranquil·litat.
1: Sí, i aquí faria dos matisos. Una cosa són vacances i l'altra viatges, no? La meva parella sempre diu, les vacances és quan me'n vaig a un lloc i em puc despreocupar de tot i que m'ho facin. El viatge, sí, després és l'aventura, ni millor ni pitjor, diferents, però calen a vegades una mica de les dues, al llarg de l'estiu.
0: Sí, és veritat. Doncs mira, també és una reflexió molt sàvia, la teva parella. Molt bé, molt bé, molt bé. En fi, ens quedem amb una campera, és tot més fàcil, però, eh?
1: Sí, sempre. Bueno, com per part meva aquests dies, com bruc a casa, com sempre, ja ho saps.
0: Molt bé. Enric, alguna cosinha més? Que diguin els oients, el tema de demà...
1: Sí, el tema de demà, sí, el tenim aquí. I mira, segueix una mica amb la línia música de viatge. Dic jo que demà vinc amb freaky time, podríem dir.
0: Sí, com... faràs com un mix.
1: Sí. Sí, ja veureu que el Reel és una mica friki pels que els agradi. Bé, ja ho veureu. A veure si reconeixeu les cançons.
0: Ai, que xulo. Vinga, doncs estarem pendents d'Instagram, de les xarxes. Aquesta tarda sabrem com ho escenifica a nivell de Reel la pregunta del dia. Molt bé. Enric, una abraçada forta des de Cardedeu.
1: Salut, molt bon dia, fins demà.

Doncs fins aquí el programa d'avui. Deixem començar la setmana l'Obert per Vacances. Demà, entre d'altres qüestions, moltes altres, passarem per la verema, que ja estan fent, la verema més temprana de Catalunya, Arraimat. I també us explicarem què és el Dia Internacional contra la Hepatitis. Per tant, parlarem d'aquest òrgan tan vital que és el fetge, entre moltes altres coses. Fins demà, que passeu bon dilluns.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat del pacte d'estat per combatre l'emergència climàtica. En un moment on els grans incendis d'Àvila, Toledo i la Val d'Uixó cremen sense control, Sánchez ha tornat a insistir en aquesta necessitat des del govern central.
2: La emergència climàtica mata i per això no basta con atender les conseqüències, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y, en consecuencia, preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente.
1: El cap de l'executiu espanyol ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 150.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i més de 3.800 persones han mort per culpa també de les altes temperatures. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització i els resultats no seran, per tant, vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre des del Vietnam, on és de viatge oficial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat tot el seu suport a la consellera. Ha remarcat que s'investigarà què ha passat, però que no es tracta de penjar la llufa a ningú, una expressió que significa atribuir falsament alguns fets reprovables. I per la seva banda, Sílvia Paneque, també portaveu del govern, ha demanat als partits que escoltin les declaracions de Niubó abans de demanar la seva dimissió. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Granollers deixa dos carrers tallats i un altre a la Roca del Vallès, que deixa la via completament tallada. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 circulen encara amb retards per una incidència ja resolta entre Garraf i Sitges. A més, també restablerta la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès, que ha estat afectada per un incendi proper a la infraestructura. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis també en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en el cas de les dones i en una quarta part en els homes. El programa postinfart funciona a l'Hospital

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Molt bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Serà d'aquí uns minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament a partir de les 3 per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
3: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
1: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi molt elevat encara avui a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló. Maite Polo.
4: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
1: Ho hem sabut fa uns minuts. Dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
4: Un home de 82 anys ha conit aquest matí i un altre de 71 que es va produir divendres a Lloret de Mar però que s'acaba de conèixer. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
1: Normalitat aquest dilluns a les línies de Rodalies, R2, R2 Nord i R11.
4: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
1: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
4: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià.
1: Fer seguiment dels pacients després d'un infart en redueix les morts la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
4: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022 i consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
1: Cultura de Tallets actuen aquesta nit a les Santes de Mataró.
4: El grup actuarà aquesta matinada al nou Parc Central just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més en una producció de televisió de Mataró.
1: Serà la primera vegada que un directe dels de Tallets s'emeti íntegrament per televisió. I en esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
5: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
1: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet, a les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, el Vallès Oriental, el Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista del dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la costa sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so avui el nostre company Francesc Ávila, a la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dilluns. La consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà a les 3 de la tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on es troba encara de viatge oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, però, ha tornat a donar tot el seu suport a la consellera.
4: El president Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament a algú fets reprovables. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA l'any passat, quan el marge que donaven els organitzadors de la prova era només d'un 5%.
3: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
4: Doncs a Catalunya els partits de l'oposició han convertit avui el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
7: És el paradigma d'un govern incompetent i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant.
4: El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte, ha dit especialment, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
8: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant no, l'estat de l'educació doncs, al país i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
4: Des del Partit Popular de Catalunya, el secretari general Juan Fernández.
9: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador ja ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
4: Les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament. El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica el que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
1: Però què són les proves PISA, Maite, i per què serveixen? Quina implicació tindrà que Catalunya no aparegui aquest any a l'informe?
4: Doncs es fan cada 3 anys aquestes proves PISA. L'any passat es van fer a més de 90 països. Avaluen el nivell de l'alumnat als 15 anys, que a Espanya coincideix amb el final de la secundària, per tant, el final de l'obligatòria, i són exàmens de matemàtiques, ciències i comprensió lectora. L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics compara així el rendiment acadèmic de l'alumnat segons els diferents sistemes educatius que existeixen en aquests països. Com que en el proper informe Catalunya estarà absent, no sortirà, caldrà esperar fins al 2029 per conèixer com va l'educació aquí, segons els barems de PISA.
10: Notícies en xarxa.
1: 7 minuts i en punt, arribem a 2:45 de la tarda. Tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests 2 darrers dies, a Catalunya un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal, al nivell 4 del Pla Alfa.
4: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals, al Montmell Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó Boix, Tivissa, Vandellós i Prades.
1: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, ja calcinant més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones cremades dels incendis que també cremen a Madrid i Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijuan, bon dia.
11: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol Pedro Sánchez ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
12: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
11: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
1: Mentrestant, les ADF aquí a Catalunya de l'Alt Maresme han aprofitat l'incendi de dissabte a la llera del riu Tordera per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
13: Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde, Susana Pla, ha recordat que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat.
1: Gràcies, Melina. I ho hem sabut fa uns minuts, us ho destacaven però en titulars, 2 nous morts per ofegaments a Catalunya.
4: Un home de 82 anys, a Cunit, aquest matí, i un altre de 71, divendres, a Lloret de Mar, però s'acaba de conèixer, també. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
1: Més coses, 4 minuts i un quart de 3. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord, també R11, afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
4: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona.
1: Més detalls, Ràdio Mollet, Carla Ramos.
14: La normalitat comença a tornar a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laborable que els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu després de 4 dies d'interrupció provocats pel gran esvoranc que es va obrir durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La recuperació del servei és una bona notícia per als milers de veïns de Mollet que cada dia utilitzen aquestes línies per desplaçar-se cap a Barcelona, Girona o la resta del Vallès. Tot i això, Renfe adverteix que encara no s'ha recuperat del tot la normalitat, ja que els trens han de reduir la velocitat en el punt on es va produir l'esfondrament.
1: I mentrestant, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació de Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interromput una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
4: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la nou de la Pobla de Montornès.
1: I ens hi trobem ara a Badalona, on l'Ajuntament aposta pel transport públic amb l'inici dels treballs de la remodelació de la via Augusta. Les tasques, que han començat avui mateix, preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne 2 per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en 2 sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
15: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
16: I aquest carril d'autobús doncs quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona, la Tusa, i baixem al centre, no?
15: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
1: I encara parlant de mobilitat, la transformació de l'Avinguda Meridiana, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, encara a la recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
4: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs a la calçada, amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran durant els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Gairebé en punt, un quart de 3 de la tarda, després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, us ho dèiem en titulars, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
17: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
18: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública perquè baixi la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
17: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a l'Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
19: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les cepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
17: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
1: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
5: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des de 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Doncs bé, fins al maig s'han seguit 1.000 persones, 1.000 pacients del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
1: Més detalls en la següent crònica d'Anna Rodríguez des de Mitjans de l'Hospitalet.
20: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
21: El que fa el programa és organitzar, coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
20: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
1: Doncs arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. Que el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret d'habitatge al Consell de Ministres fins després de l'estiu, després de constatar que hores d'ara no disposa de prou vots per tirar-lo endavant.
5: Fons de l'executiu asseguren que el text s'aprovarà al setembre, quan esperen aconseguir un acord ampli i transversal. L'acord preveu mesures com la congelació del preu dels lloguers durant 2 anys o l'increment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA.
1: I el govern de les Canàries, de Coalició Canària, ha anunciat aquest dilluns que votarà a favor de la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic, que es debatrà dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera.
5: Tal com ha explicat el president canari, Fernando Clavijo, la posició del seu executiu és avalar un mecanisme que és positiu per al seu territori i millora els recursos de què disposarà.
1: I l'acusació popular ha demanat 13 anys de presó per Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per un delicte de tràfic d'influències i 2 de malversació de patrimoni públic.
5: En un nou escrit presentat aquest dilluns davant del jutge que instrueix el cas, Juan Carlos Peinado, l'acusació popular, liderada per Azteuir, reclama també que Sánchez declari com a testimoni en el judici.
1: I la jutgessa ha processat els 3 Mossos d'Esquadra que haurien d'ajudar a fugir Carles Puigdemont l'agost de 2024.
5: La magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació d'Azteuir va fer que l'audiència reobrís el cas per un delicte d'omissió del deure de perseguir delictes.
1: Onze minuts, arribem a 2:45 de la tarda, moment per la cultura.
22: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Jo t'estimo igual, potser més que mai.
1: I pels detallets actuen avui a les Santes de Mataró.
0: Som el millor tàndem, l'equip ideal.
4: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
1: L'actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. I és que avui és el dia central de les Santes. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana, un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
6: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
2: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada serà moment per una de les cites més esperades, el concert de Detallets, que actuen a casa, al nou Parc Central, i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
1: I més propostes musicals de Mataró a la ciutat de Barcelona, i és que la programació musical de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països. Una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals. Marc Dalmau.
23: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics, com la portuguesa Luisa Sobral o el funk gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada, al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos, com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Drai i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
24: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
25: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock Blues Tuareg.
23: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
1: I el Festival Sona Flamenc a Tarragona posa aquest dilluns a la venda les entrades per a la 8a edició, que es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
26: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o el Centre Cívic de Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals, com la de la cap de cartell, Rocío Molina, la francesa Marrels Gitanes, Cafi Claret i Les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades, com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
27: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
26: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob, i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
1: 7 minuts i 2:45, de la cultura als esports. Que ens porta la nostra companya Anna Freixa. Anna, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
5: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que tornarà a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George's Park, a Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick, qui jugarà un amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies i a l'aire hi ha la incògnita de saber si continuarà o no Ter Stegen. De moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí i demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques i en heptatló, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
3: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui, que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques. Vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tots els temes de les lesions i de més. O sigui, que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui, feliç serà.
5: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide, sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja dels Socorros. Anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic el marxador Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
7: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Orotava i de l'illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
5: Tadej Pogacar ja té el seu cinquè Tour de França. La ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir amb l'eslovè com a molló groc a París. Va aconseguir el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
1: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva d'aquest dilluns. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 1992. Programari.
7: Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
8: Glòria Fontova.
9: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
10: Molt bon dia, són 2:15.
11: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
10: Serà d'aquí uns minuts. A partir de les 3, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització. L'OCDE i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
12: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
10: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi encara avui molt elevat a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló, Maite Polo.
13: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis ja han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
10: Ho hem sabut fa uns minuts, dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
13: Un home de 82 anys ha conit aquest matí i un altre de 71 que es va produir divendres a Lloret de Mar però que s'ha conegut fa poca estona. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
10: Normalitat. De moment aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11.
13: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc de Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
10: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
13: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost, a l'Urgell i al Segrià.
10: Atenció, fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
13: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si els pacients fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
10: Cultura, detalls, actuen avui a les Santes de Mataró.
13: El grup actuarà aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més, en una producció de televisió de Mataró.
10: Esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
8: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
10: Previsió del temps per avui, per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet, a les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
10: Al control de so, avui el nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Company José Gallardo, que per ser avui fa 50 anys, per molts anys. És la nostra portada d'aquest dilluns, la consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora, doncs, de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president de la Generalitat ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
13: Salvador Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament a algú fets reprovables, que és el que significa aquesta expressió. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA, quan el marge que donaven els organitzadors era només d'un 5%.
12: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
13: Mentrestant, a Catalunya, els partits de l'oposició han convertit el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
15: És el paradigma d'un govern incompetent, i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant.
13: Des dels comuns, el portaveu Gerardo Pisarello ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte especialment, ha dit, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
16: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país, i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant, i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
13: Des del Partit Popular de Catalunya s'hi ha pronunciat el secretari general, Juan Fernández.
17: El titular...

0: 8 minuts i arribem a punt a 3:15 de la tarda. Tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests dos darrers dies a Catalunya, un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal al nivell 4 del Pla Alfa.
1: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals: el Montmell, Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó, Boix, Tivissa, Vandellós i Prades.
0: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, a calcinatge a més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones calcinades dels incendis que també cremen a Madrid i a Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijuan, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
3: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
2: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
0: Gràcies, Marc. I encara parlant de tragèdies, ho hem sabut fa una estoneta, 2 nous morts per ofegaments a Catalunya.
1: Un home de 82 anys a Cunit aquest matí i un altre de 71 divendres a Lloret de Mar, però s'acaben de conèixer aquest migdia. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Més coses, poc més de 5 minuts i arribem a 3:15. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11 que afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu, a Barcelona i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
1: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona.
0: I la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interrompuda una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
1: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la nou de la Pobla de Montornès.
0: I atenció, perquè uns treballs de DIF a l'estació de Castellbisbal, al Vallès Occidental, tornaran a tallar la setmana vinent la circulació de trens de la línia R8 entre Rubí i Martorell, un tram castigat per la crisi de Rodalies que feia poc que havia recuperat la normalitat. Ràdio Rubí, David García.
4: L'R8 es va tallar el gener arran de la crisi ferroviària a Rodalies per la tempesta Harry i les obres d'emergència al túnel de Rubí, que té perill de col·lapsar. El tram de Rubí i Martorell va ser l'últim en entrar en funcionament sense restriccions quan van acabar les obres a primers de juliol i només unes setmanes després patirà un nou tall. Serà entre els diumenges 2 i 9 d'agost, la setmana vinent. Durant aquesta setmana hi haurà un servei alternatiu de bus que passarà amb una freqüència d'una hora. Les mateixes obres a Castellbisbal també afectaran l'R4, en aquest cas entre Martorell i Molins de Rei. L'R8 és una línia infrautilitzada amb només un tren per hora i sentit i sense connexió directa amb Barcelona. El govern vol potenciar-la amb un augment de freqüències, l'allargament fins Vilafranca i els intercanviadors ferroviaris que s'han de construir amb estacions dels ferrocarrils. De fet, la idea és que tot plegat acabi formant part de la futura línia orbital catalana.
0: I encara parlant de transport públic, ens situem a Badalona, on l'Ajuntament aposta per aquest mitjà de transport, pel transport públic, amb l'inici dels treballs de la remodelació de la Via Augusta. Les tasques que han començat avui mateix preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
5: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la Via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
6: I aquest carril d'autobús doncs quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic.

0: i que cada vegada més els veïns aparquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona, la Tusa, i baixem al centre, no?
1: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre de Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
2: I de Badalona a Barcelona, 2:03, perquè la transformació de l'Avinguda Meridiana encara a la seva recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
3: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs en la calçada amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
4: Notícies en xarxa.
2: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos, us ho dèiem en titulars, s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment, però, a les terres de Lleida. El dispositiu s'iniciarà el mes d'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
5: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
6: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública, perquè baixa la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
5: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
7: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les tepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
5: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
2: I gairebé 3:45 de la tarda i una vintena de plataformes ecologistes de les Terres de l'Ebre han signat un manifest conjunt carregant contra diferents projectes energètics i tecnològics projectats arreu del territori, com són el Plater, l'Amat i la Gigafactoria de Móra la Nova. Ràdio Tortosa, David Benito.
8: Les entitats mediambientalistes denuncien la manca d'informació pública dels projectes energètics que es preveuen implantar a les Terres de l'Ebre. A més, asseguren que no tenen en compte la capacitat de decisió del territori i els impactes en la biodiversitat i el patrimoni. Ximo Esteller és tècnic ambiental del GPEC.
9: Creiem que Plater, línia d'alta tensió, gigafactoria, són tres elements que estan directament relacionats i són tres elements que ens fiquen sobre la taula una forma de relacionar-nos amb el medi ambient absolutament depredadora, consumidora de recursos i que en els problemes ambientals que tenim i que cada vegada van a més, creiem que no ens podem permetre.
8: Els ecologistes lamenten que aquests projectes no tenen beneficis reals per a la població ebrenca i només responen a interessos privats. Les diferents plataformes consideren que aquests projectes són una estocada de mort per al territori.
2: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
3: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Fins al maig s'han seguit 1.000 persones del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
2: Més detalls. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
10: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
11: El que fa el programa és organitzar, coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
10: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
2: 13 minuts i arribem a les 3, en punt de la tarda. Moment per la cultura.
12: Perduts a una masia enmig dels girassols, una taula ben llarga i els amics a prop.
2: Molt farcida aquest dilluns. Comencem amb detallets. S'actuen avui a les Santes de Mataró.
12: Necessitem poc amb un vi natural, amb un vinya del mar. Mentre si a vosaltres a mi m'és igual.
3: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
12: Era això, sempre volem massa i necessitem poc.
2: Actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també a la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. Avui és el dia central de les Santes. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana, un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
14: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
13: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada serà moment per una de les cites més esperades, el concert de detallets que actuen a casa al nou Parc Central i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
2: Més propostes musicals. La programació de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països. Una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals, a destacar els catalans Jove Dri Mercè i Minibus Intergalàctic, o els holandesos, els escolteu de fons, Art Freak and the Perpetual Singers. Mar del Mau, bon dia.
15: Bon dia, la Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics com la portuguesa Luisa Sobral o el fan gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Dri i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
16: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
17: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock Blues Tuareg.
15: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
2: 9 minuts i arribem a les 3 i el Festival Sona Flamenc posa aquest dilluns a la venda les entrades per la 8a edició. Es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre. Actuaran, entre d'altres, les Migues. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
18: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o el Centre Cívic de Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals com la de la cap de cartell, Rocío Molina, la francesa amb arrels gitanes, Cafi Claret i les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
19: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
18: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
2: Més propostes culturals al Festival Riu Avall arriba enguany a la 5a edició amb una programació que vol apropar la música de qualitat a diversos municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. S'ha presentat avui Canal T Leonor Bartomeu.
20: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre. Entre les propostes destaca Miasma, un espectacle que recrea la Pesta de Milà de l'any 1630 i una projecció comentada de la Traviata. Joan Blanc és el director de Riu Avall.
21: Allí tots, des de música antiga també, jazz, lírica, en fi, també tenim l'òpera La Traviata projectada i comentada en un petit foyer, a la Palma d'Ebre concretament. En fi, és molt interessant la ruta que fa el públic que va seguint molts d'aquests concerts.
20: La majoria dels concerts són gratuïts i el festival aposta també pel turisme cultural i per crear un públic fidel al territori.
2: I el Festival de Novel·la Negra, Premià del Mal, ha presentat la programació de la seva tercera edició. Se celebrarà del 2 al 4 d'octubre entre Premià de Mar i Premià de Dalt. Amb el lema Els límits de la llibertat, el certamen aplegarà escriptors, periodistes i criminòlegs per reflexionar sobre el crim des de diferents perspectives. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
22: Entre els participants d'enguany hi destaquen la psicòloga Sònia Cervantes, l'escriptor Jordi Sierra i Fabra i les novel·listes Ampar Fernández i Núria Cadenes. El programa inclourà presentacions de llibres, taules rodones, converses, projeccions de cinema negre, una fira de llibres i activitats repartides entre els dos municipis. Coincidint amb la presentació, també s'ha obert la convocatòria del Premi de Microrelats el Dia Més Negre adreçat a joves i adults i el lliurament dels guardons tindrà lloc durant la inauguració del festival prevista per al 2 d'octubre a l'Espai L'Amistat. El Premi del Mal s'ha consolidat en només tres edicions com una de les cites destacades del calendari català dedicades a la novel·la negra i al true crime.
2: I de la cultura ben farcida als esports. Que ens porta la nostra companya Anna Freixa. Anna, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
23: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que torna a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George Park, a Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick hi jugarà un partit amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies. I a l'aire hi ha la continuïtat o no de Ter Stegen, que de moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí i demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques. I en el tabló, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente, ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
24: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i els pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques. Vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tots els temes de les lesions i de més. O sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui, feliç serà.
23: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja del Socors. Anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
25: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Eurotapa i de l'illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
23: Tadej Pogacar ja té el seu cinquè Tour de França, la ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir a París, amb l'eslovè com a mallot groc. És el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost, i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
2: Gràcies, Anna, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.
26: La xarxa de comunicació local.

nothing at all. Life is not.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. La consellera d'Educació, Esther Niubó, està compareixent al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Niubó ha insistit en que la principal hipòtesi és un error tècnic i, sense defugir que hi ha hagut un problema greu en aquest procés, rebutja treure conclusions fins que es tanquin les diligències obertes.
2: Comparec per donar resposta a aquesta sol·licitud, explicar els fets que coneixem i exposar les actuacions que ja hem dut a terme per evitar que fets com aquests, que malmeten la reputació del departament, doncs puguin repetir-se en un futur. I quan les diligències concloguin i quan disposem de la informació pertinent, aquesta es traslladarà i si es determina l'abast de l'error o dels errors i se'n deriva en responsabilitat, poden estar segurs que s'actuarà en conseqüència i, per tant, poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons com hem fet, de fet, en altres ocasions.
1: La consellera ha assegurat també la màxima transparència en quan s'esclareixin les causes de l'esmentat error tècnic. I el govern espanyol reunirà aquest dimecres el Consell Nacional de Protecció Civil per tractar la lluita contra els incendis que afecten diversos punts de l'Estat i altres riscos, com el químic, el sísmic i el volcànic. Tal com han indicat fons de l'executiu, la reunió que se celebrarà per via telemàtica va ser convocada el passat 13 de juliol, és a dir, abans de la declaració d'emergència d'interès nacional pels incendis de la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo. Tot i això, en el context actual també s'hi abordarà la situació actual de la lluita contra els focs. L'última reunió del ple es va celebrar el passat 24 de març al Senat. La plantilla de l'Etxe Pasqual a Gurb-Osona ha aprovat l'acord que posa fi al període de negociació de l'expedient de regulació d'ocupació i comporta l'extinció dels més de 80 llocs de treball de la planta. Segons ha informat aquest dilluns el col·lectiu Ronda, que ha assessorat la representació dels treballadors, les indemnitzacions seran equivalents a les previstes legalment per a un acomiadament improcedent. La fàbrica cessarà definitivament l'activitat el 31 de juliol i les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas, que segons la mateixa font encara no ha concretat cap oferta laboral pels empleats afectats. I el servei de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya romandrà tancat de l'11 al 23 d'agost entre les estacions de Gràcia i Sarrià de la línia Barcelona-Vallès per obres de renovació de la via en aquest tram que obliguen a interrompre la circulació de trens. En un comunicat aquest dilluns, l'operadora pública ha informat que desplegarà un servei alternatiu en autobús que connectarà les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat del pacte d'estat per combatre l'emergència climàtica. En un moment on els grans incendis d'Àvila, Toledo i la Vall d'Uixó cremen sense control, Sánchez ha tornat a insistir en la necessitat de fer front al canvi climàtic des del govern central. El cap de l'executiu espanyol ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 150.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i més de 3.800 persones han mort per culpa de les altes temperatures.
2: La emergencia climática mata y por eso no basta con atender las consecuencias, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y en consecuencia preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente.
1: Recordem també que el govern espanyol reunirà aquest dimecres el Consell Nacional de Protecció Civil per tractar la lluita contra els incendis, que afecten diversos punts de l'Estat i altres riscos, com el químic, el sísmic i el volcànic. I precisament, Protecció Civil ha confirmat a través d'un comunicat que manté activada l'alerta del pla enfocat davant un risc d'incendi forestal extrem que es preveu que empitjori a partir de dimecres per una nova onada de calor. Les temperatures superaran els 40 graus en molts punts del país, especialment durant el cap de setmana, amb humitats relatives molt baixes, una situació que incrementarà notablement el perill d'incendi, sobretot a les zones interiors i prelitorals. Davant d'aquest escenari, les autoritats demanen extremar la prudència al medi natural, especialment en un període de vacances amb gran afluència de visitants. Es recorda la prohibició de fer foc, la importància de no abandonar deixalles, avisar immediatament el 112 en cas de detectar una columna de fum i respectar les restriccions i els tancaments d'accessos establerts per garantir la seguretat. El Pla Alfa es manté en nivells molt elevats en nombrosos municipis, amb restriccions d'accés a espais naturals i, paral·lelament, els bombers de la Generalitat han reforçat el dispositiu operatiu amb més efectius, comandaments i equips especialitzats per prevenir i respondre a possibles incendis mentre continuen treballant en l'extinció dels focs actius i col·laborant amb emergències fora de Catalunya. La titular de la plaça 24 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona ha processat els tres agents dels Mossos investigats per suposadament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la seva visita a Llampec a Barcelona el 8 d'agost de 2024. La magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació d'Azteoir va fer que l'audiència reobrís el cas per un delicte d'omissió de deure de perseguir delictes. La interlocutòria que es pot recórrer dona 10 dies a la Fiscalia i les acusacions per presentar els seus escrits d'acusació. I un breu apunt per acabar, la Guàrdia Urbana de Badalona incorporarà la pistola Taser 10. L'Ajuntament ha anunciat aquest dilluns en un comunicat on defensa que l'objectiu és reforçar la seguretat dels agents i la ciutadania a les intervencions del risc. Això és tot de moment.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. República Juganera.
1: Hola a tothom, benvinguts a un nou programa de la República Juganera.
2: La república que existeix. Soc la Bàrbara Dorca.
1: I jo, en Jordi Fatxi.
2: I us portem un nou programa, com cada 15 dies, des de Ona Codinenca.
1: Que a mi em passen volant, eh? Dic, aquests 15 dies jo no ho entenc.
2: Hi ha un moment en què dius, que hem d'anar a gravar la ràdio.
1: I ara què fem? Ara què parlem? No? Perquè al final costa,
2: estrany,
1: eh? Costa.
2: Amb el... Sí. Palique, no sé com es diu en català, com es diu, amb la xerrera que tenim.
1: Xerrameca. El tema és, un cop aquí ja ens deixem anar, però clar, quan vens cap aquí dius, què parlem? Però
2: ens alliberem. Ens...
1: Avui ho tenim fàcil, perquè l'altre dia ja vam avançar una miqueta i van dir que parlaríem d'un concepte que ara expliquem.
2: Anem a demostrar-vos que, tot i que no tenim temps de pensar de què fem els programes i tot això, no és perquè estiguem jugant sense parar. A què hem jugat aquests últims 15 dies?
1: No és el cas, Jordi. No, en absolut. A veure, què tingui apuntat, perquè jo crec que algun no l'he apuntat, però... Bueno. Tenim... Tiro al pato?
2: És un joc brutal.
1: És divertit, el Tiro al pato és divertit.
2: Tiro al pato. Pots dir qui va guanyar?
1: El febrer, eh? El febrer, això. Qui posa Babs? No sé qui és.
2: Oh. Babs és, sí, un diminutiu de Bàrbara.
1: Vas guanyar tu.
2: Babs guanya jo.
1: Exacte. Després també vam jugar... Ja, el nivell dels jocs és més o menys el mateix, eh? La dificultat, la categoria... Bueno, no, hi ha un que no, però va. Escondite Fantasma.
2: Ah, t'anava a dir que vam jugar al Patachov un altre cop. No, Escondite Fantasma.
1: Que està molt bé.
2: És molt curiós. A mi sí. Són partides bastant curtes, sí. però té la seva gràcia. Sí. Té el punt de joguina a lo... Em recorda, eh? A l'herència de tia Àgata.
1: Sí, però saps? Aquest no, perquè la gràcia és que tu has de mirar pel pany... Sí. I veure, si veus els fantasmes, o sigui, els fantasmes han de creuar el vestíbul d'un hotel. I
2: que és el tauler.
1: Sí. Com més aconsegueixis, més punts tindràs.
2: I entremig hi poses...
1: Mobiliari.
2: Mobiliari del vestíbul.
1: I llavors has de mirar pel pany, de manera una miqueta aleatòria, a quin costat i a quina posició exacta, i si mires per allà i veus el fantasma el veuen, s'espanta i recula.
2: Sí,
1: no? I se'n va cap a...
2: Fantasmes porucs. Sí. Són...
1: I, però bueno, sí, és un joc molt infantil, que són jocs que hem jugat amb el nostre fill, perquè sí, teníem una tarda així que vam dir, va, anem a jugar, el vam obligar una miqueta, vam començar a treure l'aleatori.
2: D'una espècie de ruleta que tenim. Sí.
1: I anaven sortint i ell anava posant cares de... Aquest no.
2: No me pateix.
1: Aquest no. I fins que sortien els que li agradaven. I llavors vam jugar això. Però
2: i
1: molt bé.
2: Com tal de... No? Va,
1: sí,
2: que juguem...
1: L'important és jugar, exacte. Sí. I a part que és això, que són jocs que tampoc és que... Hosti, quina mandra ara jugar. No, són entretinguts, com l'altre que hem jugat. Dos més. El Leo Bacalbarber.
2: Oh.
1: Que sóc un...
2: Estic gratament sorpresa, perquè feia temps que no jugàvem i vulguis que no, té la pinta de ser un joc molt infantil.
1: Molt.
2: Però clar, a mi, com ja hem parlat altres vegades, quan hi ha el tema memòria... augmenta, té un hàndicap de dificultat.
1: Plus. Sí, a mi també.
2: I en canvi, els infants, no, estan frescos, són una pissarra en blanc. Llavors,
1: sí.
2: Tenen un avantatge que iguala les condicions.
1: Però, a més, també és un joc...
2: És cooperatiu.
1: Clar, és un joc que és cooperatiu i, a més, pots jugar amb un nivell molt fàcil, molt senzillet, per nens molt més petits... Però després pots pujar al nivell. I el vam pujar.
2: Sí.
1: Vam posar tot el més difícil que es podia, no? Que és arribar just a la porta.
2: Que no pots parlar si no estàs a la casella del lloro.
1: Exacte, que no pots parlar, que això li dona un plus de dificultat important. I està molt bé, és un joc que pot tenir una vida bastant llarga a casa per jugar amb infants.
2: Sí. I així són va aquelles ser. Coses que el tema és que tinguent altres jocs potser no és el primer que et sortiria a taula.
1: No. Però al final el nostre fill, quan li treus, sempre té ganes. Aquest diu, vinga, va, sí, sí, perquè es munta ràpid, és xulo, és xulo. I després, vam estrenar el Dungeon Fighter en el templo, el castillo de hielo espeluznante.
2: Ja t'he dit que el castillo, és que...
1: El castillo, que... bueno.
2: Espeluznante.
1: Sí, que és la segona còpia que tenim, bueno, la segona còpia no, vull dir, tenim dos Dungeon Fighters. En el
2: magma,
1: les sales
2: maligno?
1: Del magma malèvolo o alguna cosa així.
2: Sí, no ho sé.
1: O així. I per Nadal ens va arribar aquest i el vam estrenar l'altre dia, finalment.
2: Sí, són daus de 4,
1: sí,
2: no daus de 6.
1: Molt malparits, i et pots fer molt de mal si algú el tira just
2: ostres,
1: quan
2: no
1: tu vas poses la mà.
2: Estàvem fent una prova, just vaig tirar un dau i la prova era... No?
1: Picar amb el puny.
2: Picar amb el puny mentre tires el dau.
1: Sí.
2: I jo el vaig fer.
1: Sí.
2: I ella estava provant també i just va picar i va picar amb
1: va
2: el puny.
1: Va aparèixer el teu dau allà.
2: Amb un dau de 4, és a dir, una piràmide
1: sí,
2: que li va
1: sí.
2: picar. És
1: molta mala llet,
2: a una peça de Lego, a trepitjar una peça de Lego.
1: Bueno, és que el dau de 4, en els jugadors de rol, és el dau, és l'equivalent a la peça de Lego. Qui no ha trepitjat un dau de 4? Au!
2: Au!
1: Això. Bueno, en fi... no hem jugat gaire, la veritat. Però...
2: Lo suficient com per veure, per mi, que és més, li dona més dinàmica que l'altre que tenim, que el del magma. El rotllito, demència.
1: Això, de veritat.
2: Les cartes
1: és demencial.
2: De demència t'afegeixen tres dificultats en una.
1: Sí, sí, sí.
2: En una sola carta. Doncs amb els ulls tancats, donant una volta i fent un salt. O, bueno, no sé.
1: Jo crec que els haurien pensar... És massa fàcil, no? Anem a posar una miqueta... Anem a complicar-ho. Però, clar, és molt divertit. És un joc molt divertit.
2: És un joc de taula molt guai, que sigui en un joc de taula és un party.
1: Totalment. Però té el rotllo aquest de mazmorreo. Estàs fent... Això has d'anar avançant per les sales, enfrontant enemics, però el combat és un joc d'habilitat i és xulo.
2: I de fet hi ha amb daus, és clar.
1: Se't dona bé, no? Moltes vegades és molt complicat, molt difícil, perquè se t'ajunten unes coses que els pingüinos, no sé què, els alienígenes, aquells sospechosos...
2: Els alienígenes que fumen.
1: Que són els de demència, sí, els que
2: sí.
1: fan demència. Bueno, això. Però molt divertit, també. És un joc molt recomanable.
2: Vam viure molt.
1: I, a més, també el vam... Vam, no, crec que sí. Vam pujar al... Quan s'estigui matent això, ja haurem pujat al Pars del Dungeon Fighter que el teníem pendent.
2: Perquè vam jugar tots juntets perquè en Jordi aprengués a jugar a aquest
1: sí.
2: per poder fer el seu diari solidari que li havia sortit d'aquest joc i tenia reticències a jugar-hi sol.
1: Sí, és que no trobava.
2: Perquè al final és un party i jugar un party sol
1: aquest...
2: pot tenir un punt molt trist.
1: Mira que m'agrada, Mira que m'agrada aquest joc, però dic, hòstia, és que jugar-lo sol no... No em venia de gust, No el trobava el moment i al final, vinga, va.
2: Com
1: doncs ja
2: haureu
1: està
2: pogut
1: fet.
2: Veure al Pars, no direm res. Mireu al Pars, que està penjat.
1: Bueno, va, i anem per feina, perquè és que si no...
2: El canal d'Instagram de la República Juganera.
1: Sí, que també que existeix.
2: Entra musiqueta de secció.
1: Ara m'has pillat aquí. Espera't.
2: No estem,
1: no vols,
2: no
1: perquè
2: estem
1: has de fer com un previ, no? Uns prolegòmens, no? Vinga, li dono.
0: Lexicon.
1: És que a més estava dubtant. Ara no sabia si havia de posar el de la ludoteca, el del lexicon, perquè no estava.
2: Ai, jo... És que no vull dir lexicon perquè ja ho diu el senyor
1: sí,
2: de la
1: que
2: veu.
1: Sí, no, però per això que he dubtat, no passa res. Ho he fet bé.
2: Ho has fet bé.
1: Ho he clavat.
2: Perquè aquest senyor
1: perquè...
2: ha dit lexicon.
1: Lexicon. El tema, el que ens vau... Si aneu seguint el programa de ràdio, en el darrer programa... Gràcies. En vam comentar que la Bàrbara no té molt clar a quins micromecenatges de jocs de taula estem posats. Llavors hem dit, doncs, ho portem aquí, ho expliquem, i així mira, ho sabràs a l'hora que la gent que ens escolti.
2: Sí.
1: Vale, perquè jo crec que ho has de saber, perquè ja que estàs participant, no està bé que estiguis informada. Llavors, el lexicon és... hem dubtat, no? Però al final, perquè clar, micromecenatge, la gent ja en general ja sap el que vol dir.
2: Si us volem presentar una paraula que és, al final és una web d'això, que és GameFound.
1: Que és GameFound, que és la web de micromecenatge especialitzada en jocs de taula. Val? Llavors, segurament la gent del món ja la coneix, però bueno, hem pensat que a més són en els que hem participat majoritàriament. Crec que hi ha algun Kickstarter, però... Vale, o sigui, seria l'equivalent al Verkami, que és Kickstarter.
2: És que jo participo a Verkamis.
1: Clar, doncs, bueno, no passa res.
2: No, clar que no passa res.
1: No, està molt bé, no? Clar, ho dius així com... Però...
2: Que és com més nostrat, el Verkami.
1: Sí, la idea és que però, sí, clar, però clar, és que és molt potent.
2: Tu vols jocs molt potents, amb plastiquetes, amb...
1: Clar, aquí ja t'estàs aventurant...
2: No, bueno, jo vaig dient coses a veure quina cara poses, perquè realment, o sigui, no és broma. Jo no tinc ni idea, no, o sigui, sabia que havia participat en algun i que algun dia arribaria algun algo.
1: Algun algo.
2: Algun algo.
1: Doncs el tema és que ara, en aquest 2025, començaran a arribar coses. Començaran a arribar coses...
2: Però estem en el lèxic, on explica bé què és,
1: llavors,
2: què és això.
1: Bé, bueno, el que hem dit, o sigui, és una pàgina, una plataforma de micromecenatge especialitzada en jocs de taula, on això pots presentar prototips, petites editorials, doncs això, presenten un joc allà i això ho treus allà amb el sistema aquest de...
2: I la idea és que la gent... et compri el joc, et compri la versió ja per jugar del joc quan
1: clar,
2: potser ni la tens, i aleshores tu reps els diners per poder realment dur-lo a terme.
1: Clar, està molt bé perquè pots veure, doncs, igual que amb un Verkami, quina acceptació té, no? Diu, mira, vull fer aquest joc, clar, has de presentar un projecte bé perquè la gent se senti atreta, i pots veure, no? Hi ha molt interès. Doncs ara et donaré números.
2: Vale.
1: I llavors això, clar, és una bona base per dir, va, doncs vinga, anem a treure el joc.
2: I a més, com aquestes plataformes de micromecenatge, no, tu no estàs fent de mecenes per amor a l'art o a canvi del joc, sinó que vas desbloquejant, a mesura que es van assolint alguns imports...
1: Els stretch goals.
2: Total, van desbloquejant extras en el joc, que pot ser des de que l'interior de la caixa tingui art... No, tingui, no sigui un cartró gris i ja està, sinó que tingui dibuixos de l'art del joc, per dir una cosa,
1: sí, sí,
2: directament fotre-t'hi les tres expansions.
1: Exacte, que, alguna expansió, que això, miniatures...
2: O objectes o característiques de luxificar,
1: no? Que luxifiquen el joc. I, clar, però també això no és a canvi de res. Això és com en un Verkami, no? Doncs tu també tens diferents nivells de compromís, no? Que al final és el pledge, és el, que, no? És el teu compromís de, mira, jo et pagaré això, si el projecte surt, tira endavant, jo et pagaré això, i aquest això és en funció del pledge que tu vulguis.
2: Clar, si el llavors, joc ja, base...
1: Jo vull el all-in.
2: Que és un concepte que es porta molt aquí també, eh? All-in, all-in a no sé quin... que t'arribarà d'aquí 5 anys. El joc base, pues, si fots 30 euros o 60, depèn del joc, no?
1: Mm-hmm.
2: El joc amb tot, 250. Clar, el dia que això surti a botigues, tot potser no ho aconseguiràs mai, perquè potser hi ha coses que només són per la gent que ha participat com a mecenes.
1: Clar, hi ha coses que són exclusives del...
2: També hi ha hagut unes triquiñueles aquí, eh?
1: Bueno, a vegades sí, a vegades no, però en general...
2: Perquè s'ha vist coses de botiga que els mecenes encara no han ni rebut.
1: Però bueno, bé, perquè,
2: més
1: clar,
2: aquí que Starter, potser que...
1: Sí, no està exempt de polèmiques o de que hi hagi gent desalmada que...
2: Desanimada?
1: Ja no sé on dir-ho. Menyspreable.
2: Oh, terrible.
1: Sense ànima.
2: Oh.
1: Que es volen aprofitar d'això i foten aquí el gran golpe, saps? I,
2: va passar amb el HeroQuest.
1: Jo diria que sí, amb el seu quest, vols dir? Seu quest, que li va...
2: Sí, sí, el quest, sí, Seuc, que... sí. Un senyor...
1: Però espera, no expliquis tota la història. O sigui, que si no tindrem temps, que jo he de parlar d'això, eh? Que jo no puc aguantar.
2: 10 minuts per parlar d'això.
1: 10 minuts? No, home, no. Però
2: ah, doncs anem.
1: Sí,
2: estem anant,
1: si voleu, jo ja parlarem un altre dia sobre això. Vinga. Però clar, perquè també... Anem a posar
2: aclameu,
1: ara un
2: aclameu. Volem que dieu-nos. Voleu, mira, tot veure, i que ja sabem primer... la història, voleu que l'expliquem nosaltres?
1: No, i a part...
2: ulls crítics?
1: Sí, jo tampoc sé que va ser un... Com es deia el paio, no me'n recordo ara. Però va ser clamorós, i aquest home està...
2: No, tira, vale, que ja vale. Ho parlarem en un altre moment.
1: Sí, llavors, el que volem comentar també és, ja que estem parlant dels GameFounds, dels micromecenatges, d'això, quina opinió us mereix, no? De si val la pena, no val la pena, si no heu participat, si ho heu fet i heu dit no, mai més, perquè això jo no vull esperar-me 3 anys, o és això, hi ha jocs, que jo crec que juguen també amb això, però és veritat, que potser no arriben a botigues, saps? Uh-huh. O arriben còpies molt limitades, o saps, l'agafa una editorial, clar, llavors, i tal.
2: FOMO.
1: Llavors, a veure.
2: No, m'has de canviar de secció, perquè encara que no sigui actual ludoteca...
1: Ah, és futura.
2: Serà futura ludoteca.
1: Futura ludoteca. Vinga, va, doncs canviem.
0: La ludoteca.
1: Va, perfecte. I doncs, va, comencem. Et començo a dir ja, batalles. Perquè estem allargant-ho molt, això. Parlaré del primer.
2: El primer és el primer que vas fer, el primer que arribarà.
1: El primer que tinc aquí, que és el primer que arribarà. Perquè ja he rebut el correu de correus de què d'arriba. Val? Ja tinc el número de track, o sigui que arribarà.
2: Vale, vinga.
1: I... tu estàs parlant abans, no, d'aquest... A mi m'agrada molt el plàstic i no sé què. Pots fer una idea de quin tipus de joc... Bé, és igual.
2: No facis parlar i tira, perquè després em diràs que no tens temps d'explicar-ho tot. Va.
1: És la sèrie 3, la season 3, de Final Girl. Perquè la 2 no la tinc, encara. No la tinc. I va sortir no fa molt, eh? I, bueno, o sigui, la van tornar a reposar no fa molt.
2: A botiga.
1: A botiga.
2: O sigui, et vas perdre el...
1: Clar, jo vaig agafar la 1, vaig provar-la, no sé què, llavors vaig anar agafant més pel·lis de la 1 i la 2 ja no hi era.
2: Ah.
1: Llavors vaig veure això i vaig dir, sí, aquest joc m'agrada molt, va sortir aquest GameFound i vaig dir, som-hi. Aquest GameFound ha recaptat $2,872,000.
2: La mare que els va... Vale. $2,000,000?
1: $2,872,639, per ser més exacte.
2: Vale.
1: Dòlars, euros, perdó.
2: Ah, euros.
1: Euros.
2: Bueno, ara tampoc. I pots dir-me quanta gent hi ha participat?
1: És just el que t'anava a dir ara mateix, que són 11.881 patrocinadors, entre els quals estem nosaltres, Bàrbara.
2: És que no tinc la calculadora, no puc fer els càlculs.
1: No ho facis, és igual. Val, llavors, aquí jo puc veure... El meu pledge, val? Llavors aquest estic molt content perquè crec que és dels últims que vaig participar i és el primer que arribarà.
2: Bueno, també vale? És una sèrie 3. O sigui, ja hi tenen rodatge i ja sabien que el traurien.
1: Sí, jo crec que aquí, a més, no, espero que la versió en castellà no porti molts problemes, com ja va passar, tot això,
2: sí.
1: Moltes errates, però també és veritat que a GenX... Games, que és l'editorial...
2: Gen X.
1: No, perquè la d'aquí, la que ho fem en castellà, vaig...
2: D'aquí.
1: Els hi envies un mail demanant d'escolta, que em falten ja les cartes aquestes amarrates, no sé què tal, i t'envien un pack així de tota la sèrie 1.
2: O sigui, el postventa sí. És correcte.
1: Molt bé, funciona perfectament, o sigui que amb això no hi ha cap queixa.
2: Et queden 7 minuts.
1: Aquí em surt Hollin, veus? És que no, així no anem bé. Aquí em surt un que ja el vam fer, que crec que va ser el primer que vam fer, i ja fa bastant de temps, eh?
2: Perdó.
1: Aquest, és que vull veure quin... Quan va ser que ho vaig fer?
2: Però estàs parlant d'un altre? Un altre joc?
1: Sí,
2: segon joc?
1: Sí, no, ara t'anava a dir que el Fraia...
2: El Fraia, sí senyor.
1: El vam fer...
2: El vaig fer jo,
1: aquest. Exacte,
2: perquè el vam
1: molt.
2: Provar a la FanCon amb el senyor de Guerra de Mitos?
1: No, com es diu l'altre... DMZ, no? És de DMZ.
2: Sí.
1: I sí, tenien allà posat el Fryan, anàvem
2: un matí sense nen,
1: sí, vam...
2: i vam estar aquell matí, vam tenir temps de jugar això, i relativament poca cosa més.
1: I aquest...
2: Però aquest ens va... era un euro dur.
1: Era durillo.
2: Però ens va agradar molt.
1: Sí, dins de tot, que a mi no són els que més m'entusiasmen. Aquest, el tema també em va agradar bastant, era xulo.
2: Només l'hem jugat a dos, eh? A lo millor això a tres o a quatre...
1: Ja no ho sé.
2: Potser és per morir-se, eh?
1: Vale.
2: Perquè és dur.
1: Sí, però és dur... Bueno, no ho sé, no ho sé. Però jo crec que dels que tenim, sí.
2: També aquell senyor ens va dir, sou els primers que jugueu així.
1: Sí, diu, ho esteu allargant moltíssim, no? Anàvem agafant un munt de cartes. Diu, pues, la gent va més... Pues mira, això, bueno. Nosaltres ens juguem així. Però bueno, el vam agafar i ens va agradar. Estava mirant que el pledge que el vaig fer el 2024, el 7 de febrer de 2024, el del Final Girl, i ara arriba. Val?
2: Sí.
1: Després, el del Final Fraya, aquí hi ha un altre que és The Adventures of Conan.
2: Oh!
1: Aquest no l'anava a fer. No l'anava, o sigui, vaig dir prou.
2: Però perquè... et van posar un ganivet al coll i no t'hi vas poder negar, no,
1: no,
2: Jordi?
1: No, van fer un stretch goal, que era...
2: Que
1: modo, un stretch goal, el que estaves dient, que van arribar a recap, val? I van posar modo solitario. Vaig dir, pues mira, ho sento, l'agafo, ja està. Ja
2: com has dit que es diu?
1: The Adventures of Conan. Perquè aquí, o sigui, jo tinc debilitat, m'encanta Conan... el personatge, i no hi ha cap joc de taula, no he provat cap joc de taula que diguis, hòstia, que guai, no?
2: Teníem un que era terrible.
1: El de les, aquell de cartes, sí, molt. Les il·lustracions eren molt xules, m'agraden molt, però el joc en si no li feia justícia. Crec que ja ho hem comentat en algun vídeo.
2: Però de què va el joc, però? Quin tipus de joc és?
1: És d'aventura, és en plan Skyrim, val? O sigui, és aventures
2: per a Bori,
1: exacte, però ambientat amb l'univers de Conan.
2: Vale. Fallout, joc de taula, però un ambientat.
1: Robert E. Howard. Va. I aquest, 7 de maig del 2024. O sigui, van per...
2: Arribant a l'any.
1: El vaig.
2: I no sap res, de moment.
1: La cosa va bé.
2: Quants diners porten?
1: Eh?
2: O van fer? Està tancat, entenc.
1: Espera, sí. Aquest està tancat. No puc veure.
2: Jordi, hem de venir més preparats, eh? No pot ser que...
1: Bàrbara, s'ha de carregar la pàgina, no m'ho diguis a mi. Mira, aquests... Hòstia, aquest, sorprenent, eh? Comparació amb l'altre. 186.587 euros.
2: Em sembla superestupendo.
1: Financiat,
2: si tu fas un joc...
1: Finançat per 850 patrocinadors. O sigui,
2: mare,
1: això és superexclusiu. O sigui, jo si tinc aquest joc...
2: Bueno, però amb aquests calés tenen per fer unes quantes còpies per
1: botigues,
2: eh? Bueno,
1: perdona, eh? I tenim... Això ja no m'atreviria a dir, però bueno. També et surt aquí quanta estona va trigar a finançar-se, però ara no veig la dada, perquè alguns és espectacular, saps? Finançat en 5 minuts.
2: Sí.
1: És brutal.
2: Bueno, perquè a pre-llançament ja fan algunes campanyes, com el Final Girl, vull dir, la gent ja sap de què va. Aquests 11.000 friquis que vau posar de calés al Final Girl, primer de tot un aplaudiment, però ja sabíeu a lo que anàveu, la gran majoria. Per tant,
1: és anar
2: si ja
1: t'havien
2: avisat de tal dia, tal hora, i perquè a més també fan algunes vegades, no, que les primeres 24 hores, és a dir, si en recolzes d'inici... la mateixa
1: early,
2: conversa...
1: No sé com es diu. Early backer o no sé què. Clar, si això potser et surt bastant més barat. Que, ai, no, al final et surt molt més car que a botigues. Bueno, està per veure. El problema són els enviaments. Això també és veritat, que depèn on ho facis, pagues 20, 30 o 40 euros d'enviament, que dius, mare meva, i ara encara més.
2: Doncs... En queden molts?
1: Sí. No pots... Anem bé. No, molts no. Queden dos.
2: Vale, pues tens un minut per cada un.
1: Val. El següent... No te'l creuràs. No, sí. Aquest és The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era.
2: No
1: que és
2: creure.
1: Un joc... O sigui, aquí ja esteu veient una miqueta quines són les meves debilitats. Val? O sigui, al final...
2: Aquí ja plastiquet,
1: però? M'és igual. Hi ha Elder Scrolls, i si Elder Scrolls m'agrada, punto. No hi ha res més a parlar. Llavors,
2: estic d'acord.
1: A més, m'agrada molt perquè no és de l'Skyrim només. Saps que Skyrim sí que es va fer molt,
2: no,
1: molt
2: Elder
1: famós.
2: Scrolls.
1: A l'Oblivion també, però és Elder Scrolls i és la segona era, i a més és tot Tamriel, i pots, saps, en tot els territoris...
2: Algú que no sàpia de què estàs parlant?
1: Bé,
2: no
1: sabrà
2: ni
1: Tamriel,
2: quin idioma estàs parlant.
1: Dius Ivoria, dius... Com es té aquell... el capítol aquell de Big Bang. És igual. Va, no et treguis temps, no et treguis temps. Aquest ha recaptat 6.939.980. Va, perquè és Elder Scrolls.
2: Em vaig a posar... Perdó, em vaig a posar sota la taula. Bueno, no, evidentment, Elder Scrolls té un tirón que...
1: I un joc bon, un bon joc de taula, perquè
2: l'Skyrim... Però és que no ho saps, si serà un bon joc.
1: No ho sé, no ho sé. No
2: confies?
1: No, i perquè, però aquests tenen... Han fet algun altre joc, ara no, no et sé dir quin, però bueno, això és
2: no
1: un...
2: No tenim un d'Elder Scrolls?
1: Sí, és l'Skyrim.
2: Ah,
1: és l'Skyrim, l'Skyrim. Però aquest és el que et digui, és Elder Scrolls. I pinta molt, molt bé. Té una pintora brutal. I aquests han fet altres. També és veritat que ell que té, molt tirón, té molta tirada tot el que és joc d'ordinador portat aquí.
2: Sí.
1: Perquè m'estan arribant GameFounds de Tomb Raider, del Cyberpunk, del Mass Effect, del no sé què, tot això.
2: T'està arribant informació.
1: Informació, informació.
2: No, sí, m'acaba de saltar el cor al sostre.
1: A veure, d'aquests...
2: Que se t'ha acabat el temps,
1: no,
2: Jordi.
1: Doncs, no, l'últim, l'últim, per aquest... Vampire de la Mascarada, Milan Uprising, amb el sistema Teburu, que aquest...
2: que no sé què estàs dient. Vampire perquè... la Mascarada...
1: Vampire, perquè, a veure, és això, a mi sí, són sí. Els temes que m'agraden. I jo vinc del background aquest de friki dels anys 90, i Vampiro patava molt, i a mi m'agradava molt sempre Vampiro, i m'agrada, igual que la Jihad i tot això.
2: Algú i... que t'hi avorrit... Bueno, avorrit no, perquè us estem entretenint, que per això estem aquí, però... Podeu contar les paraules que ha dit en català i les que no ha dit en català en el que va de ludoteca?
1: Estic segur que la gent m'entén. Igualment, el sistema Teburu, què és? O sigui, aquest em va cridar l'atenció per la temàtica, Vampira, o sigui, Vampira m'agrada molt, i aquest pinta molt bé. Però és que, a més, fa una fusió, que a mi això també m'interessa molt,
2: de veure...
1: de no, tecnologia.
2: És que em sona...
1: És el sistema aquest, que jo no sé, no m'he informat molt i he vist algun vídeo d'anàlisis, perquè a més aquests els anàlisis per si estan un vídeo aquí fotut perquè els hi fa en promo, però m'és igual.
2: Però o sigui, és com una taula...
1: Sí.
2: Jo estic...
1: I tires el DAO, que el DAO té com un xip a dins i llavors ho sincronitzes amb el mòbil. I a mi això... Jo dic, mira, jo això ho he de provar. He de provar, ja està. Vaig pillar una...
2: Existeix
1: com es diu, calentón en català?
2: Escalfada.
1: Sí, em va agafar molt fort i vaig dir... Ho pillo.
2: Jo,
1: anem bé, anem bé.
2: No,
1: ja
2: vull no ho preguntaré quan ha costat això, perquè no ho preguntaré. Però a lo millor estem sent dels primers, no?, que entren en aquesta nova era dels jocs de taula amb la cosa aquesta dels vampirs.
1: Ja van treure una altra... amb el sistema
2: no
1: aquest Teburu.
2: No que és no, l'única cosa que pensava, però... mira, almenys...
1: No, no, es veu que van fer un altre, no sé quin és i no estic...
2: Perquè ningú en parla, perquè en realitat és un desastre.
1: Però jo vull... No, ai, no, te... no, com a nosaltres no ens ho regalen, saps? No tu et vindran a donar, no, háblame bien de esto, pues ho participem i ho provem i ja està. Un moment, aquest va ser finançat...
2: Allà es queda el tema, si algú vol...
1: Sí, home, i tant, segur que sí. 1.057.472 euros... un total de 2.523 patrocinadors.
2: Vale, ens queden 20 segons, Jordi, amb els ja quals està. Vull dir una cosa sobre això, que és que els que vau participar en el Verkami de Successió ja s'estan enviant les còpies i ja està, no diré res més. Estic molt contenta, molt, molt, molt contenta perquè va sortir. I ja està, s'ha acabat el programa.
1: I ja està, fins aquí. Almenys ja està, no hi ha cap més, no hi ha cap novetat. De moment, de moment.
2: Quin desastre. Ens veiem en 15 dies. Moltes exacte. Gràcies per ser aquí.
1: I ja us informarem quan ens arribin els jocs. I mentrestant,
2: no deixeu de jugar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro entre Clot i Glòries afecta la circulació d'aquesta línia i de la línia 2. S'ha desallotjat l'estació de Glòries i s'ha tancat l'estació del Clot, on conflueixen les dues línies i on, de moment, els trens no hi paren. També ha quedat afectada la freqüència de pas i la línia 1 no funciona entre les estacions Universitat i La Sagrera, just al tram més cèntric del recorregut. Els bombers de Barcelona ja treballen a la zona i Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Plan Ferrocat i demana als usuaris precaució i que segueixin les indicacions de TMB i els serveis d'emergència. El Servei d'Emergències Mèdiques de la Generalitat ha activat fins al moment 8 ambulàncies i fonts del 112 confirmen que s'han rebut més d'un centenar de trucades informant de l'incident. Vostec i CGT han exigit al govern que trenqui vincles amb organismes neoliberals com l'OCDE per marcar el rumb de l'educació a Catalunya i que s'assegui amb la comunitat educativa. Les portaveus dels dos sindicats, Iolanda Segura i Laura Gené, ho han dit al faristol del Parlament després de la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, arran de la polèmica de l'informe PISA, que no serà equiparable a anàlisis anteriors ni al d'altres comunitats autònomes per una errada en la mostra d'alumnes que van fer les proves. Ni els sindicats ni la CUP, que també ha comparegut al faristol i que ha denunciat incapacitat de gestió de l'executiu, ha quedat satisfets amb les explicacions. És l'enèsima cagada del PSG, ha qualificat Gené. Girona ha fet un pas endavant per avançar en la transformació del barri del Pontmajor i el ple ha avalat per unanimitat el projecte per construir-hi 440 habitatges, 174 dels quals de protecció oficial. El pla d'estileries abasta més de 28.000 metres quadrats de superfície i, a banda de l'habitatge, també preveu altres actuacions com la creació d'una gran rambla que unirà el carrer de Sant Joan Bosco amb la ribera del riu Ter i reserva prop de 2.000 metres quadrats per a un futur equipament comunitari lligat a l'electroescriptura que vol atraure gent de tota la ciutat. El ple d'aquest dilluns, això sí, ha evidenciat la ruptura del govern municipal, ja que la portaveu de Junts, Gemma Geis, deixa de seure al costat de l'alcalde i ocupa una cadira a l'oposició. ABB Robotics desenvoluparà un nou centre tecnològic i operatiu de 15.000 metres quadrats al polígon de Sant Pau del Riu Sec de Sabadell. ABB va ser un dels principals motors econòmics de la ciutat i l'antic edifici és avui dia el recinte de Fira de Sabadell, mantenint viu el llegat d'una de les empreses més emblemàtiques del municipi. I els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un motorista de 32 anys per un presumpte delicte contra la seguretat viària, després de ser detectat circulant a 180 km per hora per la carretera 155, al terme municipal de Súria, al Bages. Els fets van tenir lloc el passat 25 de juliol durant un control de velocitat al punt

0: Bona tarda, són 7:45, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dilluns 27 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la gestió de l'escola Bressol Mestre Gené de Sant Feliu passarà a ser municipal a partir del setembre. Territori desencalla la variant entre Caldes i Sentmenat. 20 milions d'euros per alliberar el trànsit a la Vila Termal a partir del 2028. Marina Palau porta el seu nou disc No sé com ni quan als Jardins de Can Xifreda.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'E59 d'estiu del 27 de juliol del 2026. Comencem explicant-vos que la gestió de l'escola Bressol Municipal Mestre Gené canviarà a partir del proper curs escolar i passarà a ser municipal. El ple de l'Ajuntament d'aquest dijous ha aprovat amb tots els vots a favor i només l'abstenció de la regidora de Junts per Catalunya la internalització de la gestió del servei, que des del 2010 exercia l'empresa Cavall de Cartró. Ens ho amplia la Gemma Permanyer.
2: L'escola Bressol Municipal Mestre Gené de Sant Feliu de Codines passarà a ser gestionada directament per l'Ajuntament a partir de l'1 de setembre amb l'inici del nou curs escolar. El ple de l'Ajuntament d'aquest dijous ha aprovat la internalització de la gestió del servei, que des de 2010 gestionava de manera indirecta l'empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró. La decisió, segons ha explicat la regidora d'Educació, Maria Tura, en el ple, no qüestiona el projecte educatiu del centre, sinó que fa un pas més. Escoltem Maria Tura.
3: El que canvia no és el projecte educatiu. El que canvia és quin assumeix la responsabilitat d'aquest projecte. Creiem que un servei tan important ha d'estar liderat directament per aquest Ajuntament des de la regidoria d'Educació. Quan la gestió és municipal, les decisions es prenen aquí, amb coneixement de la realitat del nostre poble, escoltant les famílies i treballant colze a colze amb les professionals. Ens dona més capacitat per planificar, per reaccionar davant les necessitats que vagin sorgint i per continuar millorant la qualitat d'aquest servei.
2: El personal docent que actualment treballa al centre subrogarà i passarà a formar part del personal municipal. L'Ajuntament, per tant, assumirà la gestió directa d'una directora, una mestra i 8 jornades complertes d'educadores. El servei de cuina, que és propi, es mantindrà externalitzat a càrrec d'una empresa especialitzada, així com la neteja, que, segons ha explicat l'alcalde Pol Cabotí en el ple, s'inclourà en el contracte de neteja dels equipaments. L'Ajuntament, per tant, deixarà de pagar la quota mensual que ara es paga a l'empresa Cavall de Cartró per la gestió del servei i passarà a cobrar directament les quotes de les famílies. A banda de subrogar el personal, el consistori assumirà també el cost del material, el vestuari i el material informàtic que ara anava a càrrec de l'empresa. Les inversions i el manteniment de les instal·lacions aniran, com fins ara, a càrrec de l'Ajuntament. El balanç econòmic del canvi, segons ha dit l'alcalde, és zero, tot i que se sumaran 17.000 euros més en els costos del personal per un augment salarial ja previst en el conveni. L'alcalde ha dit en el ple que s'ha planificat una transició perquè el servei no se'n ressenteixi i que no afecti ni a les 12 persones de l'equip educatiu ni als 78 alumnes del centre. Cabotí ha apuntat que tots els models de gestió comporten riscos i oportunitats i ha explicat que després de valorar-los tots han optat pel model pel qual ja apostaven al programa electoral. Pol Cabotí és l'alcalde de Sant Feliu.
4: Pensem que és un pas important i un compromís d'aquest Ajuntament amb l'educació pública del poble. És una decisió treballada i responsable. Portem mesos, i com he dit, aquests 3 anys, analitzant, formant-nos, fent xarxa amb altres escoles, buscant recursos a altres institucions, assessorant-nos, en definitiva, treballant per avui portar al ple municipal aquesta proposta. Econòmicament, tècnicament i jurídicament és viable. Ara toca decidir si políticament, pels grups que som aquí, és una prioritat i l'escola Bressol passa a tenir un paper més destacat dins de totes les feines d'aquest consistori.
2: La internalització de la gestió del servei ha rebut els vots a favor de tots els partits del consistori, excepte el de la regidora de Junts per Catalunya, Junts per Codines, que s'ha abstingut. La regidora Ana Maria Vilarrasa, sòcia de Primàries Codines al govern, ha dit que la seva abstenció no respon al model de gestió, sinó que és perquè considera que cal un anàlisi rigorós de l'impacte que el canvi tindrà sobre els serveis municipals. Escoltem la regidora de Junts per Catalunya.
5: perquè la gestió directa no significa només incorporar el personal educador. Significa també que l'Ajuntament assumirà totes les càrregues administratives que fins ara tenia l'empresa adjudicatària. Gestió pressupostària, recursos humans, contractació, prevenció de riscos laborals, protecció de dades, control intern, matrícula, quotes i altres funcions. Aquesta nova càrrega recaurà sobre uns serveis que ja disposen d'una estructura limitada i que en moltes ocasions tenim dificultats per cobrir llocs de treball i donar resposta a les creixents obligacions administratives que hi ha. Per tant, la qüestió per nosaltres no és si la gestió directa pot ser un bon model en termes generals. La qüestió és una altra. Si l'Ajuntament de Sant Feliu disposa, a dia d'avui, de la capacitat real per assumir aquest model amb garanties.
2: Pere Pla de Vall, portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines, grup majoritari a l'oposició, ha dit que el seu grup és favorable a la gestió directa, però que, tot i el vot a favor, ha volgut advertir d'alguns condicionants. Pla de Vall ha posat l'accent en el fet que no es facin constar les hores d'administració i coordinació de serveis que el canvi tindrà per l'Ajuntament, i ha apuntat l'informe de secretaria que diu que l'Ajuntament hauria d'impulsar un procés de reforç de l'estructura administrativa. Escoltem Pere Pla de Vall.
6: Bé. No, doncs nosaltres, per tant, assumir el servei sense tenir una estructura municipal adequada a les noves necessitats, pensem que és un brindis al sol. Un segon punt que veiem, diu, un dels grans motius de preocupació de sempre que teníem, vaja, jo n'era part també d'aquesta preocupació, era la manca d'educadores per poder suplir el personal malalt de forma immediata en cas de gestió directa. I tenint una escola doncs, aïllada en el propi municipi, no es podran cobrir les baixes de forma satisfactòria.
2: Pel que fa a les substitucions, l'alcalde ha explicat que es podrà fer ús de la borsa de treballadores de la Diputació de Barcelona per garantir les substitucions de les educadores. Pla de Vall ha posat en dubte que es pugui gaudir d'aquesta borsa el curs que ve, però Cabuti ha dit que així els ho ha assegurat el diputat d'Educació, Joan Galiano, que ha acompanyat el consistori en tot el procés. La regidora del PSC, Laia Jordana, també ha mostrat la preocupació del seu grup per la necessitat de tenir més múscul administratiu al consistori, però ha dit que el seu partit feia un vot de confiança.
7: Estem a favor de la gestió pública de l'escola Bressol Mestre Jané i evidentment, estem d'acord amb que el següent pas és la municipalització del servei. Per suposat, confiem en l'equip docent, és molta gent que coneixem del poble i que són molt bons professionals, i entenem que es vagi aquest pas. Però ens preocupa doncs, l'informe de secretaria d'intervenció que dubta amb la capacitat actual de personal de la casa si es podrà fer o no assumir la gestió, i creiem que el següent pas és necessitem reforçar el personal propi de la casa per poder assumir aquest servei.
2: La directora de l'Escola Bressol Mestre Jané, Marta Pinyol, expressava l'agraïment del centre per aquest canvi a l'apartat de precs i preguntes del ple.
8: Per traslladar que sentim que amb l'aprovació de la internalització de la gestió de l'Escola Bressol fem un pas endavant per garantir la qualitat d'un servei essencial. Volem aprofitar aquest espai per agrair al govern actual el compromís que han mostrat amb la petita infància al llarg de la legislatura i traslladar el valor que li donem a la voluntat i l'esforç que han fet realitat aquesta nova etapa. Etapa en la que seguirem treballant per oferir un espai educatiu òptim que vetlli per donar resposta a les necessitats dels infants, al seu creixement, desenvolupament i aprenentatges.
2: Tant al final de la intervenció de la directora de l'Escola Bressol a l'apartat de precs i preguntes com la votació de la gestió directa de l'Escola Bressol han anat acompanyats d'aplaudiments del públic que hi havia a la sala de plens.
0: La variant de Setmanat que ha de treure el trànsit que passa pel carrer Oms i el centre de Caldes de Montbui es podria començar a construir el 2028, segons ha anunciat aquest divendres el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, en una visita a Caldes de Montbui. El Departament de Territori ha impulsat la redacció del projecte constructiu i de l'estudi d'impacte ambiental de la nova variant sud de Caldes de Montbui. La futura via connectarà la C-59 amb la C-1413A, l'actual carretera de Setmanat. Senat i tindrà un recorregut de 2 quilòmetres i suposarà una inversió de 20 milions d'euros. L'objectiu principal és treure del nucli urbà uns 5.000 vehicles diaris de trànsit de pas. Segons les estimacions del govern, la variant captarà més de 10.000 vehicles cada dia, entre els quals uns 400 vehicles pesats. Escoltem a Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures, a la presentació de la variant de Caldes-Sentmenat.
9: Aquest és un projecte molt important, d'uns 2 quilòmetres, que permetrà treure el trànsit d'aquesta carretera, comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Captarà 10.000 vehicles, passant 10.000 vehicles per la variant, dels quals 5.000 els traurem de la travessia urbana. D'aquests vehicles, 10.000

0: mitjançant un viaducte i enllaçarà amb el condicionament de la carretera de Sentmenat. La mesura ha de servir, segons l'Ajuntament, per alliberar de trànsit al centre del municipi, especialment la cruïlla entre el carrer Pi Maragall i Santa Teresa. Escoltem Isidre Pineda, alcalde del municipi.
1: Just aquí a la cruïlla del carrer Pi Maragall, a Mom, Santa Teresa, aquí a la zona del semàfor, és un dels punts neuràlgics de Caldes de Montbui i aquesta infraestructura doncs ens ha de permetre guanyar moltíssima qualitat de vida. Això és molt positiu perquè era una àrea que tradicionalment havia quedat un punt desatesa a nivell d'inversions i necessitàvem en aquests municipis que estem a aquesta franja entre els 10 i 20.000 habitants, que són municipis doncs, que evidentment necessitem aquesta connectivitat per generar una bona mobilitat dels nostres veïns i veïnes.
0: La redacció del projecte constructiu i l'estudi d'impacte ambiental s'allargarà durant els pròxims 12 mesos, amb la intenció que l'execució de les obres es pugui dur a terme a partir del 2028. I seguim a Caldes de Montbui perquè durant la presentació de la nova variant de Caldes Sentmenat, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, també va anunciar la reobertura avui dilluns 27 de l'estació d'autobusos del municipi. Després dels treballs de rehabilitació i millora del paviment, l'equipament ja torna a estar operatiu i ha retornat al servei habitual de les línies de transport. Els treballs es van iniciar el mes de març amb un pressupost de 450.000 euros, mentre durant les obres l'estació ha estat inactiva i els autobusos han hagut de fer parada a la plaça Lluís Companys i al carrer Montserrat Roig. Tot i que l'estació ja està en funcionament, durant els mesos d'agost i setembre es completaran algunes tasques de senyalització, s'instal·laran plaques fotovoltaiques i també s'hi col·locarà una nova marquesina.

0: Els jardins de Can Xifreda a Sant Feliu acullen la tercera edició del Festival d'Estiu Juliols al Xifreda, una iniciativa de l'Ajuntament per apropar la música d'autors catalans i en català al municipi. La setmana passada va ser el torn de Marina Palau, artista codinenca, que va estrenar el seu disc debut No sé com ni quan, un projecte que neix de la necessitat d'expressar-se a través de la música i que combina pop, folk i la cançó d'autor. Montse Vila, del programa Tal com Raja, va poder conversar amb ella.
1: Bona nit, Marina. D'entrada, felicitats. Crec que hem fet sold out. Estava pleníssim. Com t'has sentit en aquest format?
2: Doncs molt bé. La veritat és que ha sigut molt especial. M'ha encantat, la veritat, tocar aquí a Sant Feliu. Sí, en aquest cicle de concerts que jo he vingut moltes vegades. Així que superbé, la veritat.
1: Perquè tu havies tocat altres vegades a Sant Feliu, però en aquest format potser no, i formant part de cartell amb la Maria del Mar Bonet, la Sara Roy, creus que això t'ha donat que et pugui conèixer un públic que potser no et coneixia?
2: Sí, jo havia tocat a Sant Feliu, però havia sigut per fer la presentació del meu disc, així com amb aquest projecte, llavors havia sigut una cosa molt íntima, amb familiars i amics propers i algú més, però molt íntim, i la veritat és que tocar en aquest cicle musical amb gent que és referent per mi, doncs ha sigut un plaer increïble, i penso que potser ha vingut gent que ha vist el meu nom i no sap qui sóc, o gent que em té vista perquè sap que sóc del poble, i ha vingut a escoltar aviam què, i espero que els hagi agradat.
1: Home, el que hem sentit estan a darrere és que els hi ha agradat molt.
2: Sí,
1: i ho saps que avui no és dissabte i és dijous, no?
2: Ho sé. De fet, és el segon concert que fem que és dijous i penso, ostres, doncs que... perquè a més no només és aquesta cançó, no sé per què, tinc més d'una cançó que parlo dels dijous, que me n'he adonat com quan he fet el disc, de cop hi ha tres cançons que parlo dels dijous, així que fer un concert com aquest dijous doncs és encara més especial, ho tanca una miqueta, no?
1: I amb què t'inspires per fer aquestes cançons? Has parlat dels Manel, has parlat d'algun altre cantautor, amb què t'inspires?
2: Bueno, jo escolto molta música, la música forma molt part de la meva vida, i llavors és una miqueta, m'inspiro en les coses que em passen, les coses que sento, o a vegades em puc inspirar amb històries que sento que no són meves, tot i que moltes sí que és molt autobiogràfic. També a vegades és trobar una idea i a partir de la qual doncs, fer una història, i m'inspiren aquests artistes no com de manera que jo vagi a fer alguna cosa com ells, però com que m'agraden tant i els escolto tant.

0: i que penso que m'inspiren, doncs a l'hora de fer cançons acabo fent algú que es pot acostar una mica a el que poden fer aquests referents.
1: T'agradaria, comentaven els companys, per la festa major, tornar a cantar Sant Feliu, quin és el teu proper projecte?
0: Home, a mi m'encantaria, la veritat. Ara tenim algun concert previst per la zona també, que també fa il·lusió perquè pot venir gent també de Sant Feliu que potser avui no hagi pogut venir o el que sigui. També doncs, tenim algun concert molt lluny, que això també és guai perquè descobrim potser doncs, nou públic i gent que potser no em coneix, però evidentment que sempre fa il·lusió doncs, tocar a casa i si hagués de tocar per la festa major seria superguai.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats.
0: Gràcies.
2: El temps. El temps.
3: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i, com sempre, ho fem amb l'home del temps d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
4: Hola, què tal? Benvinguts a l'Espai del Temps. Quina sort, el gran titular és aquest, quina sort que vam tenir amb les tempestes aquest dissabte. Ens va tocar de ple als nostres pobles aquest dissabte passat. Hi havia la possibilitat de tempestes i ens va tocar, és que, com he dit al principi, de ple, és que vam tenir moltíssima sort que la tempesta més gran de tot Catalunya es va parar just als nostres pobles i és on va ploure més. A Sant Feliu, diria unes quantes dades dels nostres pobles i dels voltants, Sant Feliu uns 40 litres, també 40 litres a Gallifa, Sant Llorenç 40 i pico, Sant Quirze també m'han informat que 40 i pico litres. Per tant, una puja molt benvinguda. Convenia moltíssim. I el dit, vam tenir moltíssima sort perquè hagués pogut no ploure gairebé gens. I vam tenir molta sort que ens caigués aquesta tempesta justament el dissabte a la tarda. Tot això acompanyat d'una baixada de temperatures, que, atenció, és momentània, està baixant la temperatura, ha baixat aquesta setmana, aquest dilluns també encara una calor de ple estiu, però una calor normal. Demà tindrem aquesta mateixa calor, es pot dormir, aprofiteu per dormir aquesta nit, es dormirà força bé, però demà ja pujant les temperatures, atenció, demà ja màxim 72-33 graus, es començarà a intensificar la calor, i la calor ja tornarà a ser forta o molt forta, atenció, forta o molt forta, el dimecres, amb temperatures de més de 35 graus a casa nostra. Una calor que s'intensificarà de manera important el dimecres. Tot això acompanyat d'un temps molt assolellat, alguns núvols a la tarda molt inofensius, sense cap precipitació i amb molta, molta tranquil·litat. També dijous i divendres farà calor, però no la calor d'aquest nou pic, d'aquest pic de temperatures que tindrem dimecres. Dijous i divendres baixarà una mica, tindrem valors superiors als 30 graus, però ja una mica més normals per l'època. No superarem els 35 graus, que sí que passarem el dimecres. I tota la setmana, també dijous i divendres inclosos, amb molta tranquil·litat, molt de sol i sense cap precipitació. Moltes gràcies per escoltar el temps. Que vagi molt bé. Adeu.
3: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El CEM està fent la valoració d'unes 120 persones aproximadament arran de l'incendi d'una catenària a la línia 1 del metro de Barcelona, entre Clot i Glòries, aquest dilluns a la tarda. Fons oficials han confirmat que s'han hagut d'activar fins a 19 ambulàncies, tot i que cap de les persones presenta, de moment, símptomes de gravetat. Només algunes han necessitat atenció o mascaretes d'oxigen per inhalació de fum, mentre que d'altres ja han pogut marxar a casa. El foc ha tingut lloc poc abans de les 6 de la tarda en el recobriment de la catenària. S'han desallotjat les dues estacions, s'ha evacuat un tren i s'han tancat l'estació del Clot, on conflueixen la línia 1 i la 2 i on els trens no hi paren. També ha quedat afectada la freqüència de pas i la línia 1 no funciona entre les estacions d'Universitat i la Sagrera, just al tram més cèntric del recorregut. TMB ha posat autobusos alternatius per cobrir el tram afectat. A més, hi ha diverses línies d'autobús afectades, com l'H12, B23, B25, EX1, 62 i 192, que modifiquen el seu recorregut al carrer Independència amb l'Avinguda Meridiana, a tocar de Glòries. També s'han anul·lat diverses parades. Els bombers de Barcelona treballen a la zona. Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Ferrocat i la seva operativa territorial i insisteix als usuaris que cal anar amb precaució i seguir en tot moment les indicacions de TMB i dels serveis d'emergència. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat a través de les xarxes socials que a partir d'aquest dimarts 28 de juliol, Catalunya donarà suport a l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos combois de bombers i bomberes catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà cap a la Vall d'Uixó, a la província de Castelló, des d'Amposta. I ha reivindicat que davant del foc cal cooperació i resposta compartida i que Catalunya està compromesa a ajudar amb tot allò que pugui. A més, ha reiterat el seu agraïment a tots els serveis d'emergència que treballen incansablement. Els bombers, per la seva banda, continuen treballant en els diversos focs que afecten Catalunya i han informat que les tasques d'extinció a l'incendi de Santa Coloma de Queralt evolucionen favorablement. Fons oficials confirmen que els flancs ja no progressen i que el cap ha quedat ancorat en uns camps llaurats. Tot i això, es mantenen les 15 dotacions terrestres i els 5 mitjans aeris controlant la zona de vegetació prop de la zona de la Rasa de l'Omella. Junts titlla aquest dilluns a venjança que la magistrada de la plaça 24 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona hagi processat els tres agents de Mossos d'investigats per suposadament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la seva visita a Llampec a l'agost del 2024. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha lamentat en una roda de premsa a la seu del partit els vaivents d'aquest cas. De fet, la magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació de Ceoir va fer que l'audiència reobrís la carpeta.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la Muntanya.

0: Bona nit, bona tarda. Són les 9 i 3 minuts d'aquest 1 de juny de 2026. Comença una nova setmana, comença un nou mes i, òbviament, no pot faltar el començament d'un nou Anem a la Muntanya. Estem ja a l'últim mes d'aquesta temporada d'Ona Codinenca i també del programa. Es nota ja per totes bandes que es va acostant l'estiu. Ara sí, d'una manera molt important. Ja fa dies que ho dic, però ara sí que es nota d'una manera molt important. Jo, per l'entorn que conec, la gent que vaig coneixent, els companys de feina, tot en general, la gent ja comença a pensar una mica en vacances, comença a pensar ara sí que sí una mica amb l'estiu, i és un procés que a partir de Sant Joan, que no falta tant per Sant Joan, sí que després s'accelera i molt, tot això, aquest pensament d'estiu, aquest pensament de vacances. Per tant, ho tenim ben a prop. Però, de moment, el que s'accelera avui és el programa l'Anem a la Muntanya. Ja estan tots els protagonistes aquí davant dels micros verds d'Ona Codinenca, davant dels micros verds de l'estudi 1 d'Ona Codinenca. Bona nit, què tal? Com comença aquest mes de juny? Aquest ja...
1: Sí,
0: però... Jo, perquè el calendari va com va, però per mi el calendari meteorològic, avui ja comença l'estiu, Juny, juliol i agost, per mi són els tres mesos d'estiu. Per tant, avui es pot dir que comença l'estiu meteorològic. No l'estiu oficial, que començarà pels vols de Sant Joan, com sempre, però l'estiu meteorològic jo crec que ja comença avui.
1: Està bé, no, és una fora, però fins i tot... L'estiu gairebé que ha començat ja fa una colla de dies,
0: Sí, sí, fa uns...
1: Almenys en quant a les temperatures, déu-n'hi-do, com ha anat la sentència.
0: Hi va haver una primera quinzena de maig força fresca i força plujosa, però els últims dies de maig han estat molt calorosos, déu-n'hi-do. Però ara ja fa un parell de dies que ha baixat, es nota. El vespre s'està molt bé. El vespre, primer al matí, s'hi està molt i molt bé. I també arribem ara ja als dies... amb més hores de llum de l'any,
2: Sí.
0: Ja d'aquí...
2: I tant.
0: D'aquí 17-18 dies es començarà a escurçar ja el dia, A partir del 19-20.
3: A partir del 19, Sant Joan.
0: Sí, no. Però el màxim és el 19 de juny o 20, és el màxim, i després
3: ja baixa.
0: Ja comença a baixar com Nadal, que es comença a sumar minuts. Doncs a partir del 19-20 comencem a restar minuts de dia. Que és un procés que ja començarà, No tirarem gaire, a veure-ho, això. Molt bé, què més? Jo aquesta setmana no vaig anar... Vaig anar a caminar, encara, fins a Sant Miquel Petit i això. Encara baixa aigua. Vull dir que... Déu-n'hi-do el nivell freàtic i tot això. Com ha estat dalt aquesta hivern i primavera, Perquè això ja ve, jo crec, l'any passat, Encara ve, anem arrossegant l'any passat i aquest any que va plovent. Sí, els pantans, he sentit avui que estan al 96%, que és una...
2: És un
0: miracle.
2: Encara queda neu desfent-se.
0: Sí.
3: Encara es van omplint.
0: Amb el Pau vam anar a un dinar i uns amics estaven a l'Olla de Núria i em van ensenyar una foto, segurament la Teresa i el Joan, bueno, i el Pep també ho coneixeu, quan fas l'Olla que baixes pel Nou Creus, com es diu allò, algú del gegant, Fossa del Gegant.
2: Fossa del Gegant.
0: Molta neu a Fossa del Gegant, Vaig veure una foto.
2: La cara nord que dona darrere, cap al Pic de l'Infern i això.
1: Cap allà al Tirapits.
0: Tirapits. Doncs hi havia molta neu,
3: La vella raconada que hi ha a la barraca. Allò queda molt...
0: Jo vaig veure
1: I cara nord encara es deu... Encara n'hi deu haver més.
0: Sí,
1: que veiem des d'aquí és cara sud.
2: Sí. Estem parlant del Pirineu Oriental, que és el que de seguida es desfà. Imagineu-vos cap a la Vall d'Aran i Aigües Tortes, que...
0: Jo crec que aquí al Pirineu... Pel que vaig veure d'aquí de la geganta, ben bé fins a meitat de juny, aquest cos encara hi pot haver neu, Fins
2: sí, és un any
0: excepcional. I si ara, com sembla, les temperatures no pugen molt, es conservarà bastant.
1: Jo ahir vaig sortir a caminar per allà sobre Gallifa i hi ha un lloc que el tinc localitzat, que hi ha com un bassal, que el fan servir els senglars per banyar-s'hi, i em pensava que el trobaria sec i resulta que encara hi havia un pam i mig d'aigua. Vull dir que em vaig quedar sorprès perquè fa un parell de setmanes que pràcticament no ha plogut.
4: Sí, sí.
1: I allò, dia de temps endarrere, quan deixava de ploure, de seguida... Encara...
4: Bueno, perquè el subsol i això jo crec que està molt...
2: Es va omplir, clar.
4: Es va omplir.
3: Està molt moll i no xupa prou.
4: Bueno, això. Jo quan faig algun dinar, algun sopar o em veig amb algú, jo sempre ho dic, això el que ha passat de sau, que estava sec al zero, bueno, estava a l'1%, no hi havia res. Omplir com s'ha omplert ara, això ha sigut un petit miracle. Un miracle, sí, perquè...
3: Ningú s'ho pensava.
4: No, ningú s'ho pensava. Perquè va ser més de març que en una setmana o així. Es va omplir tot. En una setmana s'ha passat a estar al zero. Obrir comportes quasi bé. Va ser una setmana de 10 dies. Va ser impressionant.
2: I tant.
4: És impressionant.
2: Jo pensava que no es tornaria a veure.
4: Jo no, tampoc. Jo dic, ple, sal, no tornaré a veure. No es tornaré a veure. I han obert comportes no sé quants dies. Que s'han pogut omplir, però 4 o 5 saus, poder, no sé quants saus. Però han obert comportes molts dies.
2: I tant.
4: Molt bé, doncs estem contents que encara la natura... Ara, el que es va secant, sí que he vist, és aquestes herbes... Clar, que ells se sequen, eh? Aquestes herbes del cicle petit que neixen i moren a l'estiu.
1: Sí, sí, l'herba que hi ha als costats de les
4: sí, carreteres dels marges...
1: i tot això, doncs... que passa que ha crescut bastant, eh? Sí. Per això, vull dir que hi ha risc. Però... moment que hi pugui haver algun incendi, aquesta herba crema que no vegis, no?
4: Però també... Cada estiu s'asseca, aquesta herba. Vull dir, cada estiu s'asseca.
2: Vaig començar a sentir petardos. I encara
4: falta
2: un mes.
3: Sí, no? És un perill, eh?
4: Ah. Ostres, però jo no he sentit encara, eh?
2: Jo alguns sí, i ja pateixo.
4: Sí, molt.
3: És un perill.
4: S'haurien de... Bueno, no sé, és difícil, clar. S'haurien de tirar només aquell dia, però clar, la gent també vol vendre, i clar, sí, és difícil. Al final també és qüestió de calés, clar.
2: O petards que hagin sobrat de l'any anterior, això no pot saber.
4: Clar, sí, sí. Molt bé, començarem el programa d'avui, com sempre, amb les seccions habituals, amb una entrevista cap als vols de 9:15, una mica abans, més o menys, i saludem a Pau Ibars des de dintre la peixera, fent feina sempre, no para el Pau, eh? No pares, Pau.
5: No, perquè quan s'acaba un programa s'ha de marcar el podcast, s'ha de fer coses i...
4: No pares.
5: I aprofito...
4: Vaig veure que em vas dir que anaves a bàsquet. Vas veure que les de Caldes van guanyar. Van quedar campiones de Caldes.
5: Sí, oi? Sí. Diguem-ne que no vaig poder fer res per evitar que... és broma. Sí. Jugava la final a 4 de la segona catalana femenina a Caldes. Això, clar, hi ha clubs que ho demanen de fer-ho i tal, sense saber si després el teu equip hi arribarà.
4: Bueno, és com a final de Champions. Tu demanes a la final de Champions i pots arribar-hi, no?
5: I al final el Caldes va quedar campió de la femenina del seu grup i els quatre grups de Catalunya jugaven a doncs, qui era el campió de final de Catalunya. Tots ja pujaven a primera femenina, però ens jugaven entre ells. I el Caldes va guanyar la semifinal, que no hi era jo, i jo vaig anar el diumenge a fer el tercer i quart lloc i la final. Sí.
4: Molt bé. Molt interessant. Ara, tots aquests campionats es van acabant també, ara ja es va acabant tot això.
5: Sí, en principi, si queda alguna final o quatre més o alguna cosa més a fer aquesta setmana, ja és l'últim, i després ja...
4: Bueno, després...
5: Ja poder... tornar a just estiu, o coses així, sí, però que competició oficial ja no... Ja no
4: que abans, jo me'n recordo, quan jo era jove i jugava a futbol, això molt... Hi havia
3: perquè ara ets molt gran.
4: Bueno, no, de tornejos de futbol sala i de bàsquet, això, n'hi havia molts en molts pobles. Ara jo crec que s'ha perdut una mica. Però abans hi havia molts tornejos, de futbol sala, de bàsquet, de futbol.
2: Sí. Bueno,
4: però clar, però també, el que diu el Pau també és feina, organitzar això també és feina. I la gent jo crec que també no té ganes també de disfrutar l'estiu i això. I a futbol sala Castell, jo me'n recordo que s'acabava el torneig el 20 i pico d'agost, i el torneig del d'agost ja s'acaba, perquè així la gent ja pot disfrutar marxar. Pot disfrutar l'estiu i això. Però sí, a mi els torneigos d'estiu m'agradaven molt, hi havia jugat a molts, i ara també la gent jo crec que no té tantes ganes de jugar, i té més ganes de descansar a l'estiu.
3: Perquè juguen tot l'any.
4: Sí, però jo també he jugat tot l'any, i després jugava aquests torneigos. Bueno, no he vingut a parlar de tornejos aquí. Anem a, estem a, anem a la muntanya. Joan, de què ens parles avui? De,
1: bueno,
4: què
1: avui continuaré la lectura d'un article que ja vaig començar fa uns dies de, que parla de, del camí ral de Vilaterau a Arbúcies.
4: Ah, sí? Sí. Lloc preciós, eh?
1: I bueno, jo, com que el vaig llegint a trossos, doncs avui llegiré un altre apartat de l'article aquest.
4: El Montseny també és un lloc que de camins i això n'hi ha, no te l'acabes, eh? És impressionant, eh? N'hi ha molts, eh?
5: Sí.
1: És gran. Bueno, és que el Montseny és un... És una serralada important, sí. Alta, i que agafa molta superfície, maca, i per tant doncs dona per caminar-hi molt.
4: I la més antiga de Catalunya, és les més antigues de Catalunya. És molt més antic que el Pirineu, això, molt més antic. Perfecte, doncs Pau, ens anem cap a aquest camí ral d'Arbúcies a Vilarau amb el Joan Font.

Doncs sí, és un article de la revista Vèrtex, escrita per l'Òscar Ferrarons, i parla del camí ral de Viladrau a Arbúcies. El Montseny ja era recorregut a l'antigor per traçats medievals com el camí ral de Viladrau a Arbúcies. Entre boscúries, fonts, masos i ermites, ens aproparem al vell i influent sender que durant 1000 anys va unir els pobladors del nord del massís. I avui us llegiré un tros, una continuació del que havia començat ja, i que parla de Gomara i Cerdans. Diu, la vella font Gomara va ser arranjada el 1991 per l'associació Amics a Plec de Matagalls i està dedicada al doctor Antoni Ariet i Barberis, del 1872 al 1951. Alcalde de Viladrau, durant 14 anys i metge del poble durant 55. Va escriure l'obra Topografia Mèdica de Viladrau, premiada el 1913 per la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona. Des de la granja d'en Pic descendim a l'est pel PR, al final de la baixada creuem el riu Fred, un dels afluents que més avall donarà lloc a la Riera d'Espinelves. Entrem en un bosc vell, amb avets quasi centenaris, per la pista que ascendeix fins a l'entroncar amb la carretera de terra a sota de l'embotelladora d'aigua de Viladrau. Malgrat el nom, es troba al terme municipal d'Arbúcies. Proseguim a l'est fins al Coll de Cerdans, al peu de la gran masia del Serrat. El coll és ombrejat per l'alzina centenària del Serrat. Tot i que el camí cap a Arbúcies és el que descendeix al sud, ens desviem 200 metres a l'est fins a l'església de Cerdans. El topònim Cerdans és esmentat per primer cop a l'any 862. L'església romànica de Sant Cristòfol de Cerdans fou construïda al segle X, amb mostres d'arquitectura llombarda a la façana. La porta és de mig punt, oberta a la banda del migdia, i damunt de l'absis s'alça un campanar de torre de l'època postromànica. Del Coll de Cerdans baixem per la pista amb vistes impressionants que s'obren a la vall d'Arbúcies. A peu de camí trobem la pedra del dinosaure, un gran roc que, vist amb imaginació, sembla el cap d'un d'aquests reptils prehistòrics de fa 320 milions d'anys. Una mica més de camí, al peu de pista, hi ha la font Quarella. Tal com ens explica Maria Gràcia Regàs, la gent del Mas Regàs antigament pujava a buscar l'aigua de la font Quarella com a remei dels refredats i la tosferina. I fins aquí el que llegeixo avui d'aquest article, i encara en queda algun tros més.

I us llegiré alguns dels acudits que m'han arribat. Diu: ja refila el rossinyol, la guatlla i la cadernera. No sé si canta el mussol, però ja se sent la primavera. I un altre que diu: el món aniria millor quan canviem el verb competir pel de compartir. Fins aquí el que...

0: Gràcies, Joan, per aquest camí que anem seguint de Rússies fins a Vilarrau. Preciós, eh? Zona preciosa, eh? Molt maca, eh? És realment...
1: És molt ferm i per allà a la vora mateix hi ha Espinelves, també.
0: Sí. Hòstia, és molt maco, també.
1: Un lloc famós pels avets dels Nadal. Sí.
0: A mi Vilarrau és un dels pobles que, hòstia, a mi m'agrada molt, eh? És un poble...
2: Fira de la Castanya.
0: És un poble molt... Sí, molt maco, eh? Molt maco, eh? I és... Abans... Ara però no tant, però abans era molt pijo, gent de, sí, molta gent de diners, sí, i anar a tenir una caseta allà.
2: Sí,
0: i
2: això. Ho segueix sent, sembla. Eh?
0: Sí, encara sí? Sí,
1: sí, sí, bastant. Sí, sí, yeah, perquè no s'ha fet gaire més gran, eh? Em sembla a mi que no crescut gaire. I per tant, les torres aquelles que hi havia, sí, continuen sent.
0: Jo vaig anar...
2: I les coses, i si en venda, les compren gent que les pot comprar, sí, i que continua igual.
0: Jo vaig anar fa 2 o 3 anys a fer una cursa allà. I, hòstia, hi ha unes cases molt impressionants, eh? Déu-n'hi-do, eh?
2: És molt maco, sí, sí.
0: En proporció, és un poble que hi ha moltes cases aquestes. Vols dir que hi ha gent allà que Déu-n'hi-do, que...
2: Sí, en remena, i tant.
0: No, però la plaça, els bars, aquests són molt macos. És molt ferm, el poble. I tens al costat amb un seny que pots anar a fer totes les rutes, sí, que vulguis.
1: Sí. I hi ha sobre el Matagall, sobre mateix, el Matagall. Sí. O sigui que...
2: Hi ha rutes també dels castanyers, sí, i de fons. És...
0: Són macos, macos.
2: És molt maco.
0: Molt bé, moltes gràcies, Joan, està vinent una nova emissió de l'editorial. I ara passem a Colla Dimecres. Pep, on ens portes avui, on anem?
2: Avui anem a la comarca de l'Anoia a fer el Puig Castellà.
0: Ens anem cap al Puig Castellà amb la Colla Dimecres.
3: Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
2: Bé, doncs anem amb la crònica d'excursionista de la Colla del Dimecres. Avui anem a fer el Puig Castellà, que és una muntanya de 943 metres que es troba al municipi de la Llacuna, a la comarca de l'Anoia. És el 8è cim més alt d'aquesta comarca, de l'Anoia, després dels cims de Montserrat i el primer de la Serra de la Llacuna. Arribats a la Llacuna, aparquem a l'entrada del poble. En sortim i seguim pel mig dels camps de conreu i després entrem a un corriol amb pujada que ens porta altre cop a un camí ample. Retrocedim uns metres per la pista per anar al poblat ibèric del Castellà. Aquest poblat fou fundat per la tribu dels Laietans cap al segle VI abans de Crist i fou abandonat entre els segles III i II abans de Crist. Tornem enrere i després d'un bon tram de pista ens presenta un corriol que ens porta fins al cim del Puig Castellà, de 944 metres, on hi ha un vèrtex geodèsic, una caseta de guaita i les típiques antenes. Aquest cim està inclòs al llistat dels 100 cims de la FEC. I des del cim tenim meravelloses vistes de tota l'Anoia amb la màgica muntanya de Montserrat al fons. Anem cara avall fins a la pista principal que ens porta a passar de les ruïnes del convent d'en Cosa. Convent cedit pels comtes de Barcelona als monjos cistercencs de Vall d'Aura que s'hi van instal·lar l'any 1155. Les ruïnes d'aquest monestir són properes a la gran masia d'en Cosa, en estat ruïnós, i a pocs metres de casa hi ha un pou molt antic, fet de pedra seca, cobert amb una cúpula. Ha estat recuperat i rehabilitat i és realment una joia d'arquitectura popular de difícil datació. Més endavant anem a veure l'avenc d'en Cosa, que fou explorat oficialment el 1907 pel Club Muntanyenc de Barcelona. Té una profunditat entre 25 i 37 metres i es tracta d'un engolidor, encara actiu, que drena l'aigua de la pluja. Seguim endavant i prenem un ramal a la dreta, lloc on s'hi troba un roure monumental. És el roure mil·lenari d'en Cosa, molt destacable i catalogat per la Generalitat de Catalunya com a monumental, de 20 metres d'alçada i un perímetre al tronc de 4,37 metres. Ara, per camí planer i en direcció a la Llacuna, retornem al punt d'inici d'aquesta atractiva excursió descoberta. Un recorregut de 10 km 60 metres, temps de caminada 3 hores 13 minuts, un temps total de 5 hores i 3 minuts, amb un ascens acumulat de 334 metres. I aquesta ha sigut l'excursió al Puig Castellà.

0: Gràcies, Pep, per aquesta excursió. Cim de 900 i pico metres, pensava que seria més, més baix per aquella zona. No. Bueno, està bé.
1: Bueno, sense dormir també fa 900.
0: Sí. Per això, jo pensava que aquella zona de noia això no seria tan alta. Pensava que era més baix. Està bé. Uh-huh. Molt bé, moltes gràcies. Els anirem a una nova emissió. I ara avui, Joan, passem un conte, eh? L'Albert Estengre.
2: Sí, passem un conte d'aquests que ens explica l'Albert Estengre i tret del diari digital VilaWeb. I el conte que passarem avui porta per títol Les quatre barres de sang.
3: Ho ens estima.
4: Us necessito a tots. El rei dels francs havia de menester tots els seus vassalls. Vassalls meus, heu de venir-me a ajudar. N'hi ha un, els bretons, que ens volen fer la guerra i ens la fan. I tots els vassalls del rei franc hi varen anar. Hi varen anar el comte, el nostre, el comte Guifré el Pilós, el comte de Barcelona, s'hi va presentar i en allà va lliurar la batalla, una gran batalla. Morts per tot arreu, les espases anaven i venien, i els cavalls i els soldats per tot arreu. Era perill. I molts morts hi varen haver, i el camp de batalla era ple de sang, i part d'aquella sang era del nostre comte, d'en Guifré el Pilós. En allà va caure ferit, el varen agafar, una llança li va travessar un costat, el tenien en la camilla, i s'hi va presentar al seu davant el rei. Ai, comte, què us passa? Us lleven la vida? Sí, majestat, aquesta llança em lleva la vida, però no voldria pas no tornar a Catalunya. No us amoïneu. Vos no morireu mai. El rei li va assegurar, i així va ser, i així és, i així serà, segurament. Vet aquí que el rei va agafar, i amb la seva mà el va tocar, li va tocar la ferida. La seva mà va quedar impregnada de la sang del comte Guifré el Pilós. I aleshores aquella mà, el rei diuen que la va estirar. I va atacar l'escut, un escut daurat del comte Guifré. El va atacar i va deixar la seva empremta, quatre barres de sang, de la sang del comte. D'ara endavant, aquest serà el vostre emblema. Les quatre barres de sang. I així va ser com va néixer la senyera. No de cap altra manera, que no us enredin. És nostra i ho continuarà sent.

0: Les 9 i 27 d'aquesta nit del 1 de juny. Gràcies, Joan, per aquest conte d'haver estat les 4 barres. Conte sí. mític, eh?
1: Ha estat molt explicat, aquest conte.
0: Sí, i tant. És mig conte, mig agenda, mig...
1: Bueno, sí, segurament que hi ha una mica de tot.
0: Molta gent hi fica més... Moltes gràcies. Esperem escoltar algun conte més a Vallestenga fins abans d'acabar la temporada. Ja ho anirem veient, depèn del temps de cada programa. I Pep, punt per l'entrevista d'avui. Sí, ja ha sonat la sintonia, per tant, quan vulguis pots començar l'entrevista central del programa d'avui.
2: Doncs bona nit a tothom. Avui ens acompanya Toni Real, director i presentador del mític programa Temps de Neu, i que, a més, aquest any estem de celebració perquè fa 40 anys el programa. Bona nit, Toni.
3: Bona nit, què tal?
4: Com estàs?
0: Bona nit.
3: Sento algunes interferències. No sé si vosaltres les sentiu, però bueno.
2: Et sentim perfectament des d'aquí.
3: Sí? Perfecte. Sí. Endavant.
2: Bé, doncs felicitats primer de tot pels 40 anys del programa. I
3: moltes gràcies.
2: I res.
3: 40 anys, qui ho havia de dir?
2: Fent un programa
3: d'esquí, de neu.
2: Sí, noi.
3: Quan vam començar, quan vam presentar el projecte,
2: sí,
3: recordo que en aquella època ens van dir allò de un programa d'esquí per pijos, però textualment, no durarà ni 3 setmanes, però va, comenceu. Mira, es va equivocar de poc, la persona que m'ho va dir.
2: Encara deu riure.
3: 40 anys.
2: Què representa per tu celebrar aquests 40 anys? Ara, clar, és que vist des de perspectiva, sembla impossible.
3: Sí, bueno, per mi una alegria increïble, no? Tot i que, aviam, he fet aquests 40 anys i el temps de neu ja no el tornaré a fer mai més,
2: Perquè, sí.
3: Perquè jo ara... dirigiré un documental del Centre Excursionista de Catalunya, que aquest any fa 150 anys, i després deixaré de treballar, entre altres coses, perquè ja em toca. Però no, la sensació és una sensació de molta alegria, perquè sincerament, no m'ho esperava ni jo, que el programa durés 40 anys, sobretot en moments en què ens faltava la neu. M'entens? No totes les temporades han estat com aquesta última.
2: I tant.
3: Hi havia, vam tenir temporades molt dolentes de neu i amb la qual ens obligava a viatjar moltíssim. No? Perquè en el Pirineu i al voltant de Catalunya doncs les estacions estaven pràcticament tancades.
2: I tant.
3: Però
2: i tant.
3: Fora d'això, d'aquesta problemàtica, una sensació molt agradable, no? D'haver promocionat un esport que fa 40 anys el practicava molt poca gent, m'entens? I això és veritat, el practicava poca gent. No diré que fossin pijos catalans, perquè no ho eren, perquè jo no ho he estat mai, i he esquiat tota la meva vida. Però l'esport de la neu, l'esport de l'esquí, el practicava poquíssima gent. I ara crec que el practica moltíssima gent, no? Llavors, clar, TV3 i en aquest cas el temps de neu doncs ha contribuït d'una manera important.
2: I tant.
3: Aquesta és la satisfacció més gran que he tingut.
2: Home, i a més, o sigui, és molt difícil. Ja de per si, en general, els programes costa molt que arribin a 40 anys, siguin de neu o no.
3: Sí, la veritat és que, mira, a Televisió de Catalunya només n'hi ha un que hagi durat això, que és el 30 minuts. No hi ha cap altre programa fora dels informatius, evidentment. Fora dels informatius no hi ha cap altre programa que hagi durat 40 anys.
2: Sí, sí.
3: Per això et dic que realment és complicat. Sí.
2: I tant.
3: Aviam,
2: bueno,
3: hi ha una bona feina,
2: clar.
3: Hi ha una petita trampa, i és que el temps de neu era un programa, i és un programa de temporada. Vull dir que nosaltres emitíem el programa durant 4 o 5 mesos, com a molt, després descansàvem, aviam, i jo al mes de setembre ja començava a treballar el temps de neu de la temporada. Però clar, té aquesta petita trampa. Vull dir que no és un programa que duri tot l'any.
2: Clar, perquè ara, quan has comentat que hi havia temporades que era difícil fer aquestes gravacions, si comences diguéssim, a programar i a pensar en la temporada al setembre, estàs una mica a l'expectativa de aviam com serà aquesta temporada de neu, no?
3: Sí, el que passa és que, aviam, quan portes molts anys fent-ho, ja tens una experiència i llavors fas unes seccions que saps que les podràs fer igual tant si tens una bona temporada de neu com si la tens dolenta. Llavors hi ha una sèrie de seccions, o sigui, el reportatge és un reportatge setmanal, que sí, aquest reportatge depèn moltíssim de la meteorologia i de la temporada que tinguis aquell hivern, no? Però la resta de les seccions són seccions que o són d'imatges d'arxiu o són d'imatges de, com per exemple, des de fa uns anys fèiem una que es diu Pel món amb esquís. Uh-huh. I són imatges d'estacions d'esquí de tot el món que ja tenim enregistrades i que les podem editar just abans que comenci la temporada.
2: Uh-huh. Clar. No, no, al final...
3: Sí, són petites trampes que tenim els periodistes i els directors de programa que ja fa uns anys que ens dediquem.
2: I tant. I, bueno, al llarg d'aquests 40 anys, també com ha evolucionat el programa? Perquè hi ha hagut avenços tecnològics, hi ha hagut anys que no ha nevat i hi ha hagut anys que ha nevat molt. Com ha sigut al llarg d'aquests anys?
3: D'entrada, perquè ho pugui sentir tothom i perquè ho pugui entendre la majoria dels vostres oients, uh-huh. El pes de la càmera. El pes de la càmera i el tamany de la càmera. Això és molt important. Fa 40 anys sortíem a gravar amb unes càmeres que pesaven entre 10 i 15 quilos.
2: Déu-n'hi-do.
3: Llavors, clar, gravar la neu amb càmeres que pesen entre 10 i 15 quilos, amb cinturons de bateria que pesaven una barbaritat, amb trípodes immensos, amb cintes... Tot això era increïble, era molt dur, extraordinàriament dur, no? Uh-huh. I ara les càmeres tenen el tamany... Bueno, ja ho saps tu, les sí, GoPro, sí. Les càmeres més petites... Bueno, i la GoPro ara fan unes càmeres que són 4 vegades més petita que una GoPro.
2: Ostres.
3: La minicàmera que coneix tothom, eh? Uh-huh. Doncs hi ha càmeres que són 4 vegades més petites i que graven amb molta més qualitat que les GoPro. O sigui, quan més petita, amb més qualitat grava. Mateix, clar, les facilitats de fer un programa de neu ara són increïbles.
2: I tant.
3: És més, el temps de neu, nosaltres normalment ara fèiem un o dos reportatges a la setmana i la resta eren imatges que t'arribaven de fora, uh-huh. que et feia la gent ja, m'entens? Perquè ja la gent jove grava moltes imatges.
2: I
3: clar, és un producte que ja et ve de fora, fet, m'entens? Abans no, fa 40 anys, des del primer minut fins l'últim, els havíem de gravar totes les imatges. Jo recordo que començava a viatjar el mes de novembre
2: sí.
3: I parava a finals del mes d'abril. Estava 5 mesos viatjant d'un costat a l'altre. I aquest any, no, home, aquest any ha estat molt diferent.
2: Clar, és un, a nivell tecnològic, és un guany de pes, de quilos, d'imatge, però és que, a més, això us permet gravar situacions que segurament d'una altra manera no podríeu gravar, no?
3: Clar, per exemple, fent seguiments. És que ara fas seguiments a persones que fan free ride. Saps el free ride que es tiren per aquestes muntanyes absolutament verticals i tal? Doncs pots fer seguiments. És que no cal ni fer seguiments, perquè a més aquests nanos porten una càmera al cap, que després et donen les imatges. Sí. Després està... Hem parlat de les càmeres, però després està el dron. El dron, a nivell de neu...
2: No tinc res, però...
3: El què?
2: No, perdó. Toni, perdona, que m'han preguntat sí. Una cosa i no...
3: Sí.
2: Perdona, continua. Vale.
3: No, això que et deia, que després hi ha els drons, que ha estat una evolució increïble, no?
2: Sí.
3: Fer imatges des del cel, imagina't.
2: Al final, aquests avenços, realment, amb 40 anys, tampoc ho haguessis imaginat mai.
3: No,
2: fins
3: tampoc,
2: on ha arribat la tecnologia.
3: I no només això, després estan la manera d'editar, la manera de difondre les imatges... Vull dir, tot ha estat un canvi impressionant, però el que passa és que també ha canviat la neu i també ha canviat l'esquí. El propi esquí ha canviat moltíssim. Ara es fan uns esquís que no tenen res a veure amb els que utilitzàvem fa 40 anys. Després estan les snowboard, estan les noves modalitats.
2: Clar.
3: Ha fet un canvi radical, però també és lògic, vull dir, amb 40 anys és molt lògic que hagi canviat. Ha canviat molt l'esquí, però imagina't la ràdio com ha canviat, que aquests treballadors de la ràdio. Imagina't, fa 40 anys la ràdio que es feia i la ràdio que es fa ara.
2: Sí, sí.
3: La tecnologia que teniu vosaltres ara, a l'hora de treballar, és increïble com canvia tot. I espera't.
2: Oh, i tant. Oh, i tant.
4: El mèrit, Toni, que té, tornant a la pregunta aquesta, d'aguantar 40 anys, no? Pel tema de la neu, sobretot, i anant a una activitat com paral·lela, més o menys, al temps de neu, que era Pirena, que a més és d'un... fundada, diguem-ne, i dirigida per Pep Parés, que és codinenc,
3: sí,
4: també.
3: I
4: a més, ara recordo que vam fer un programa allà, un programa en directe, jo crec que és dels pocs programes que hem fet íntegrament des d'allà, però que sí. Pirena, malauradament, no va resistir, no?, el pas del temps, i una de les causes principals era la falta de neu, a banda d'altres coses que poguessin haver-hi.
3: Sí.
4: Clar, el programa al final, si no teníem neu aquí, ens hi ha imatges això d'altres països, d'altres competicions, el que sigui, en anys dolents de neu, no? Però vull dir, això al final és un camí que està una mica complicat, no? De cara a futur,
3: vull dir. No, tothom, bueno, ara estem parlant un dia 1 de juny amb molta calor i una onada de calor que hem passat aquests últims dies i tal, i estem afectats per això, no? Per temperatures rècords del mes de maig, tot el que vulguis. Però també hem de tenir en compte que hem tingut la millor temporada dels últims 40 anys.
2: La millor.
3: Sí. La millor. Aquesta última, que jo el recordi, és la millor temporada dels últims 40 anys. Seguríssim. Perquè hem tingut moltíssima neu al Pirineu. Però, i totes les estacions han estat pràcticament al 100%.
2: Sí,
3: totes,
2: sí, sí.
3: Fins i tot les nòrdiques. Quan les estacions nòrdiques d'esquí de fons obren, vol dir que hi ha molta neu, perquè les estacions nòrdiques no tenen canons de neu.
4: És molt bon senyal.
3: Nòrdiques, sí, sí. Estic parlant de l'esquí de fons, eh?
2: Sí, sí, sí.
3: I les estacions d'esquí de fons aquest any han tingut una temporada fabulosa, com tot el Pirineu.
2: És sorprenent que ens diguis que en aquests 40 anys potser que justament el 2026 sigui un dels millors anys.
3: Sí, és que ha estat un dels millors, t'ho dic en sèrio. O sigui, vam començar molt d'hora i vam acabar a finals del mes d'abril. Mira, vam fer 22 programes, quan normalment en fèiem 20, 19, i aquest any, ja et dic, hem fet 22.
2: Heu pogut fer algun programa aquest any, o algun, no té per què ser aquest any, en algun bon any de neu, en alguns llocs que potser sigui difícil de fer un programa, per falta de neu, justament?
3: Bueno, t'estàs referint al Pirineu Català.
2: Sí, sí, refereixo al Pirineu Català, perdó.
3: Sí, mira, per exemple, ara mateix això que t'estava comentant de les estacions nòrdiques. Les estacions nòrdiques aquest any han tingut molta neu i pràcticament han estat obertes totes durant tota la temporada, quan normalment obren quan cau una nevada i després tanquen, m'entens?
2: Sí.
3: Jo crec que les estacions d'esquí de fons ha estat un bon exemple, perquè demostra que hem tingut una bona temporada.
2: Molt bé. I al llarg d'aquests 40 anys, les pròpies estacions també hi heu vist que hagin fet canvis?
3: Okay. Sí, clar, imagina't. O sigui, d'entrada, la neu produïda. La neu produïda, clar. Aviam, també hem tingut una bona temporada de neu perquè el mes de desembre, si recordes, va fer molt de fred.
2: Sí.
3: I a més perquè veníem d'una tardor amb molta aigua. Quan una estació d'esquí té aigua suficient i té fred, ja està, no necessita res més. Clar, això què vol dir? Vol dir que la tecnologia va al nostre favor. Jo recordo fa 40 anys que si no nevava, les estacions no obrien. L'any passat, no aquesta temporada, la temporada anterior va nevar poquíssim i les estacions van obrir. Per què? Perquè fabricaven neu.
2: Clar.
3: Tenien aigua i tenien temperatures baixes.

0: que deixi de fer el fred suficient, llavors sí que la cosa pot entrar amb força sí. perill, no? Perquè, clar, ha... per encara que es fabriqui neu, si no hi ha fred...
1: Sí, sí, el que passa és que no... no jo sempre he posat aquest problema damunt la taula amb els meteoròlegs, companys meus de TV3, i tots em diuen que aviam, que sí, està pujant la temperatura molt a nivell global, però que els hiverns poden arribar a ser freds. Eh? El que passa és que el que és cert, i el que em diuen tots, és que possiblement el fred durarà menys, menys temps, però que el fred en ple hivern continuarà fent fred. El que passa és que, clar, ho estic dient després d'una setmana amb unes temperatures rècords a tot Catalunya i possiblement quedi malament dient això. Però és el que em diuen els tècnics.
2: Jo, Toni, el que he vist l'evolució de les pistes d'esquí, no sé si és veritat, però ja és més, si no és veritat, que jo crec que estan cada vegada aniran més enfocades a obrir més, no només a l'hivern. Vull dir que crec que aprofitaran l'estiu per fer activitats. I no sé si això passava fa 40 anys. Jo crec que n'hi ha cada vegada més cap aquí, per obrir els 365 dies a l'any.
1: Clar, mira, i de fet el Pirineu català, les estacions de ferrocarrils, estan fent ara unes campanyes que l'han titulat Pirineu 365. Vol dir que el que pretenen les estacions de la Generalitat, que són moltíssimes, perquè està La Molina, Vall de Núria, Vallter, Portaineas, Potesquí, Buitaull, vull dir, totes aquestes estacions el que pretenen ara és allargar la temporada durant tot l'any. Per què? Perquè és la manera de treure rendiment.
2: Exacte.
1: O sigui, el que no és rendible és això, tenir una estació d'esquí, tenir uns remuntadors que funcionin durant 4 mesos l'any. Això no és rendible, m'entens? I clar, busquen això. Això ho va començar a fer La Molina amb el tema del del circuit de bicicletes de muntanya, i també Andorra ho fa. Andorra fa molts anys que viuen tot l'any de les estacions d'esquí. Per què? Perquè organitzen excursions de muntanya. És anar a fer esport a l'aire lliure.
2: Sí.
1: Anar a fer esport a l'aire lliure el mes de maig, el mes de juny, el mes de juliol, el mes d'agost, setembre i octubre, també és molt agradable, m'entén?
3: Que al final
1: et diria que fins i tot...
3: Digues, perdó.
1: Et diria fins i tot més agradable que l'hivern, a vegades.
3: I tant.
1: M'entén?
3: Però al final és intentar, per exemple, temps de neu, apropar la muntanya hivernal a l'espectador i a la gent que vulgui conèixer aquest món, i les estacions d'esquí, i intentar apropar la muntanya no només a l'hivern, sinó...
1: Sí, mira, de fet, a TV3, fa 30 anys vam inaugurar un programa que es deia Temps d'Aventura, que també el dirigia i el presentava jo, i era la continuïtat del temps de neu. Era un temps de neu que durava tot l'any. Quan s'acabava el temps de neu, començàvem el temps d'aventura, que durava des del mes de maig fins al mes de novembre. Clar, era per donar vida també al Pirineu i a les estacions de muntanya. Aquest era l'objectiu, també. I mira els esports d'aventura com estan evolucionant. Ja no esports d'aventura, esports a l'aire lliure, que digui jo.
3: Sí, i tant.
1: Mira les curses de muntanya, cada dia tenen més èxit. Mira les BTTs, les bicicletes de muntanya. Cada cop la gent... O el senderisme. Sí, el senderisme. Fa 40 anys hi havia poquíssima gent que practiqués senderisme. I ara, imagina't, les muntanyes estan plenes de gent. Vull dir, és practicar esports a l'aire lliure.
3: I tant. I al final també, aquí a Catalunya hi ha molta afició a aquest esport i a la muntanya, i al final quasi veu una empenya a l'altra, no?, a fer aquestes coses.
1: Clar, molta afició i molts atletes, i molts clients jornets, que dic jo, m'entens? Vull dir que clar, està tot molt... s'està potenciant molt aquesta branca de l'esport.
0: I a més el país acompanya, perquè tenim unes serralades molt, molt guapes, tenim el Pirineu, Montserrat, Montseny...
1: Mira, tenim un país que amb un radi de 150 quilòmetres pots practicar

0: practicar tots els esports que et vinguin al cap. Tots. A l'hivern pots practicar esquí, snowboard, esquí de fons, raquetes de neu. Si te'n vas 150 quilòmetres més avall, pots fer bicicleta, bicicleta de carretera, bicicleta de muntanya, escalada. Pots fer el que vulguis, però imagina-t'ho. I després, si tires cap a l'est o cap a l'oest, sobretot cap a l'est, doncs tots els esports de mar que et puguis imaginar i més. M'entens? És un país 10 per mi, a nivell geogràfic, eh? Perquè ho pots fer absolutament tot. I ja no diguem esports aeris, vull dir, tot el que vulguis.
1: I a més hi acompanya a la climatologia, que normalment fa bon temps. I tot
0: exacte,
1: això
0: clar,
1: permet
0: això,
1: practicar.
0: Estem al sud d'Europa, vull dir, i el que això comporta, m'entens?
1: Toni, ara ens n'hem anat una mica, però també m'agradaria preguntar-te, aviam si recordes alguns dels moments o algun programa que recordis amb especial il·lusió al llarg d'aquests 40 anys.
0: Bueno, recordo moltíssims, però aviam, ara m'agafes així a contrapeu en directe. Mira, ara me'n recordo d'un em va omplir moltíssim. Jo crec que va ser el 92. El 92 vam ser el primer grup d'Europa que entràvem a Sarajevo després de la guerra. No, perdona, el 92 començava la guerra a Sarajevo. Va ser el 95, em sembla. 3 anys després del començament de la guerra, el Temps de Neu va anar a Sarajevo. A Sarajevo a fer un reportatge perquè la població de Sarajevo començava a esquiar després de la guerra. Jo vaig estar als Jocs Olímpics de Sarajevo l'any 84. Uf, sí. Si fa temps d'això. M'està posant la pell de gallina només recordar-ho. Doncs mira, aquests van ser els primers Jocs Olímpics que vaig fer jo. En vaig fer 10 després, imagina't. I a Sarajevo, clar, jo recordo els Jocs Olímpics de Sarajevo d'una manera molt especial perquè van ser els primers Jocs Olímpics meus. I quan vaig veure la guerra, les imatges de la guerra, bueno, és que se'm posava la pell de gallina, perquè jo allà vaig estar un mes i mig treballant, no? I veia els carrers amb les bombes, amb els focs, amb la muntanya de Trebevich, on hi havia els franctiradors que mataven a la gent de Sarajevo. Doncs jo això ho recordo moltíssim. I quan vam entrar a Sarajevo, que vam anar amb un periodista del 30 minuts que es deia Carles Bosch, que ens va acompanyar, i bueno, va ser molt emocionant. Clar, ens vam trobar a Sarajevo absolutament destrossada, no? Però amb una població molt contenta perquè començaven de nou a esquiar. Esquiaven amb estacions d'esquí que estaven absolutament destrossades, sí. M'entens? Però feien remuntadors petits d'aquests de corda, els francesos van portar uns remuntadors d'aquests molt petits, i la gent amb una alegria, amb un somriure d'orella a orella, després d'haver passat aquella guerra tan salvatge.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Vaja, bueno, i ara per ja hem parlat de mirant enrere, com veus el programa? Tu ja et retires, fas un pas al costat, però el programa, com el veus?
0: Sí, serà un programa molt diferent, eh? Serà un programa molt adaptat als nous temps. Fitxaran gent jove, gent de xarxes, vull dir, i serà un programa, no serà el típic programa que vaig fer jo, sinó que serà un programa com ha de ser, vull dir, adaptat a les noves tecnologies. Jo crec que funcionarà molt bé, segur.
1: Un programa que ja no és només programa de televisió, sinó que ja és un programa a totes les xarxes, no?
0: Exacte, mica, com per xarxes, per Instagram, per Facebook, clar, és el que s'ha de fer ara, m'entens? I jo crec que funcionarà molt bé perquè estan treballant ja a TV3 preparant això i jo crec que gent jove ho farà molt bé, estic convençudíssim. Eh?
1: I nosaltres també ho pensem, perquè al final, si ha aguantat 40 anys fins ara, i el dia desitgem 40 anys més, perquè quan les coses es fan ben fetes, continuen.
0: Segur que sí.
1: I res, com definiries tu temps de neu? Com ho definiries, no, aquest programa per tu?
0: No, no, un programa molt natural que s'ha fet per parlar d'esports de neu, però sobretot de cultures de neu. O sigui, nosaltres no hem parlat d'alta competició, no hem parlat mai de fer curses, no? Pensa que l'esquí és un esport que no és competitiu. Tu pots anar-te a esquiar i pots anar-te a esquiar amb el teu fill, amb la teva dona i amb la teva àvia, m'entens? I tots junts esteu practicant un esport conjuntament sense competir. Llavors, clar, aquesta és la gràcia que té l'esquí, no? I després que al voltant de l'esquí hi ha una cultura de neu molt important. Una cultura de neu que val la pena conèixer, no? Perquè hi ha cultura de neu del Pirineu, hi ha cultura de neu dels Alps, imagina't els Alps, no? Que hi ha quatre països diferents, no? Molt diferents, cadascú amb la seva cultura. Però després hi ha la cultura nòrdica, m'entens? La cultura de Noruega, la cultura de Suècia i Finlàndia, que no tenen res a veure amb la nostra, m'entens? I després la cultura dels Estats Units, del Canadà i del Japó, dels Alps japonesos. Vull dir, cada país té la seva cultura de neu i cada país viu l'hivern a la seva manera, no? No comparis els lapons, per exemple, que la gent que viu a la Vall d'Aran, no? Cadascú viu l'hivern a la seva manera. I conèixer aquestes cultures de neu és extraordinàriament atractiu. I és el que hem fet en el temps de neu en aquests 40 anys.
1: Clar, i tot això, poder-ho acostar...
0: Sí, si parlo molt, frena'm, eh?
1: No pateixis, jo, quan sigui el moment, que ja no queda gaire, de fet, ja potser serà l'última pregunta que et podré fer, perquè ens queda una última secció abans d'acabar el programa, però vull dir que anem perfectes. Tot això, poder-ho acostar a la gent, també heu tingut una mica el feedback de la gent, no? Ostres, gràcies per ensenyar-nos aquesta part que no coneixíem, de conèixer, mira, els altres països i com viu la neu a aquests països.
0: Jo després de 40 anys, fa un mes i mig, quan vam tancar el programa, em vaig acomiadar de les càmeres. I sobretot vam penjar el meu comiat a Instagram, a Facebook, i bueno, no pots arribar ni imaginar el feedback que he tingut. O sigui, van ser increïbles. Vaig tenir vora dels 500 emails, que a més, clar, els vaig voler contestar tots, perquè eren molt personals, m'entens? I perquè tothom em parlava, que si la sintonia, que si no sé què, que si això, que si jo recordo aquella vegada. Va ser tan maco, va ser un comiat tan bonic, que ja et dic, vaig estar un mes i encara avui estic contestant missatges a les xarxes socials, no? Sí, realment el feedback ha estat molt bonic i molt, molt, molt bonic i molt agradable. No, estic molt content i molt satisfet del que he fet al llarg d'aquests 40 anys.
1: Que bé. Doncs res, Toni, ara sí que ho hem de deixar aquí. Moltíssimes felicitats i molta sort, i que temps de neu continuï com fins ara, 40 anys més.
0: Molt bé, igual que vosaltres.
1: Bona nit, Toni.
0: Vinga, gràcies per tot.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Adéu, bona nit.
0: Adéu, bona nit.

0: Últims 3 minuts del programa, que els dediquem, com sempre, a l'espai del temps. Jo crec que el titular és que seria que ens espera una setmana bastant menys calorosa que l'última, que ja tocava. Una setmana on les temperatures es normalitzaran i ja no seran temperatures de ple juliol o de ple agost, eh? Seran temperatures del que toca. I per què s'ha defraudat l'ambient? Doncs perquè l'anticicló, que dominava tota Europa, s'ha desinflat, ha anat molt a menys, i això ha permès renovar l'aire. Quan hi ha anticicló, l'aire es queda parat, no es mou res, i per tant l'aire cada vegada es calentava més. Ara no, ara hi ha renovació, i per tant hi ha aquest refrescament de temperatures i les temperatures normals per l'època de l'any. Tot això acompanyat de més tempestes de tarda, sobretot ahir i dissabte, hi ha tempestes importants que passen al Pirineu, però de moment encara no ens afecten a nosaltres. No estem a l'època encara de juliol-agost, que jo crec que les tempestes sí que es tiren més avall, degut a que hi ha molt aire, molta energia acumulada. De moment encara no està passant això. Anem a pams. Anem a pams perquè demà tindrem un temps molt semblant al d'avui. Mínimes 15 o 16 graus. Es pot dormir molt bé. Força sol. Alguns núvols, bastants núvols. No farà un sol allò del tot brillant. I a la tarda, nuvolades, en principi, sense pluja. Al Pirineu, cuideu, si aneu, que hi pot haver una tempesta important demà. Dimecres, més fresca. La temperatura màxima anirà baixant. La mínima, no, 14-15 graus. I la màxima, 24-25. Es notarà una frescada important si ho comparem amb la setmana passada. També sol i núvols. I de cara a última hora, atenció, perquè els núvols es fan més espessos i cada vegada més amenaçadors de pluja. I és que dijous...
1: Tinc a tu pecat els dos a veure.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono que ho podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: ràdio. Escolta i que...
1: Well,

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim...
0: I els diumenges també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Frank Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.